0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: En la graciosa la vida és més sabrosa.
1: Ets dels nostres. Flash FM.

0: aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, Flash, Flash, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
1: La que manda.

0: Setmana es diu El Golpito, que ve amb nova línia al Flash Matí.
1: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Sense l'Héctor Ortega, però escolta, ja queden pocs dies sense l'Héctor, que tornarà dilluns, que m'ho ha assegurat que torna dilluns, i jo em penso treure l'alarma, Demà és l'últim dia que vinc aquí, Ja n'hi ha prou, escolta. 6 del matí, 4 minuts. Molt bon dia, és dijous 21 de maig del 2026. Ens estem rematant el mes de maig. És que ja entrarem al mes de juny, que, per cert, l'1 de juny és el nostre cumple. Alguna cosa haurem de fer, no? Quants en fem? Si som del 92... A veure, 92, el 2026, quants en fem? 34? Oh, 34 anys fem ja. Oh, mare de Déu. Farem 34 anys, Flash FM, el poder del ritme, mare meva. Se va posar la pell de gallina ara, de cop i volta. Bueno, ja sabeu que tenim molta música, tenim informació cada mitja hora, tindrem el temps, hem de regalar una samarreta, hem de parlar-vos de les festes, que en tenim una de molt important aquest dissabte a Malgrat de Mar, amb en Sergi Domena, al Superclub de Malgrat. Tenim sortejos xulíssims, això ho explicaré d'aquí una estona. Seguirem amb el WhatsApp obert perquè ens volem emportar un de vosaltres al Perú Cabil, a Alemanya, un dels festivals EDM més tops d'Andorra i del món sencer. Un de vosaltres amb els vols pagats, amb el càmping del festival i amb nosaltres, que és que al final és del PAC és el millor. Sortir de festa amb locutors de Flash FM és el millor del món mundial. Però, en fi, com que hem d'estar aquí fins a les 11 del matí, ho anem a fer un poc a poc, que no vull que ningú s'estressi, Ningú dels que estan escoltant Flash FM, no vull que s'estressi ningú. Gràcies per sentir-nos, per triar-nos, els que us aneu a dormir i els que us acabeu d'aixecar. Aquesta és per vosaltres. Ugel, amb Jamaica, amb Bam Bam.

Egipte. Noel Doble amb 69. Fins al 2018 ens hem remuntat per recuperar-la. Mare meva, 8 anys amb la tonteria. Mala, a les 6 i 12 minuts aquest matí de dijous. 21 de maig, molt bon dia. Més noves aquesta d'Omar Cors amb Llengo Flow. Forever Tugantel, bon dia.

Manuel Turizo a la nostra antena, que està amb Capos, diu Que Pecao. Des del Flash Matí de Flash FM, sí, sí, 19 minuts aquest matí de dijous. Som ja amb Kid Voodoo i José C. Reyes, presents a través de Me Mareo. Bon dia.

fer la seva aparició estel·lar amb Mike Towers i aquesta que es diu La Curiositat. 5 minuts i seran 2:15 en punt de 7 d'aquest matí de dijous. Tenim la Paula Montes amb el flash informatiu a punt. A veure com desperta el dia, perquè el món està molt malament. Està molt malament el món, però bueno, escolta, ja hi trobarem solució, ja hi trobarem solució. Que ara vindrà el Mundial de Futbol, eh? Ja deixarem de pensar en problemes. Ens quedem tots atontats quan arriba el Mundial de Futbol. Va, som-hi amb una mica de Rels B, que se'ns diu Tu Vas Sin. Bon dia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. La Generalitat i l'Estat han pactat el finançament per tenir més Mossos d'Esquadra i han ratificat els acords amb Esquerra Republicana. Alguns dels pactes assolits formen part de l'entesa entre l'executiu de Salvador Illa i Esquerra, escenificada aquest dilluns per a l'aprovació dels pressupostos del 2026. Segons el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, aquests acords certifiquen una nova etapa de relacions marcada per la cooperació. D'altra banda, el Departament d'Educació i els sindicats s'han emplaçat a negociar sense límit de temps amb la intenció d'arribar a un acord que acabi amb les vagues de docents. Així ho han acordat a la nova trobada entre les parts a la seu de la conselleria. De fet, es tornaran a trobar aquesta tarda i negociaran els salaris com a primer punt. I el Departament de Justícia dels Estats Units ha imputat l'expresident de Cuba, Raúl Castro. L'imputen 4 càrrecs d'assassinat, 2 per destrucció d'aeronaus i un delicte de conspiració per matar ciutadans nord-americans. Donald Trump ja ha assegurat que es tracta d'un dia molt important, però ha descartat que es pretengui protagonitzar una escalada a Cuba. Els esports. Un nou informe determina la incapacitat d'Enriquez Negreira per ser jutjat. L'últim examen mèdic al que es va sotmetre fa 2 mesos declara que Negreira no presenta les capacitats cognitives per comprendre l'abast del procediment judicial. Així ho ha publicat El Mundo Deportivo. Mentrestant, el Barça ha anunciat un acord amb l'entitat financera Emirates Islamic fins al 2028 i es converteix en el nou soci oficial de banca comercial del Club Blaugrana als Emirats Àrabs.
0: Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: A través del Ni Borratxo, una de les santíssimes que es traiem del Baifo. Són les 6 i 35 minuts. Jan Ponsa, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com desperta aquest dijous 21 de maig?
1: Doncs mira, desperta força tranquil·la. Avui serà un dia molt, molt, molt tranquil a tot Catalunya, novament. Una nova jornada plàcida. I avui sense ruixats. Al matí ja tindrem molt sol a tot Catalunya, amb el pas d'alguns núvols alts que deixaran el cel una mica entrenyat. I a la tarda tornem a tenir alguns núvols a punts del Pirineu que no deixaran ruixats, per tant serà un dia molt tranquil, les temperatures màximes pugen i força, les més altes de 34 graus al Pla i Lleida, déu-n'hi-do, demà poden pujar fins als 36, vull dir que això ja comença a fer una olor a estiu que déu-n'hi-do. I després també comentar que aquesta setmana ja començarem a tenir el que es coneix com a mínimes tropicals, que és quan la temperatura mínima no baixa dels 20 graus a la nit.
0: Wow.
1: És a dir, aquestes nits de mal dormir, de començar a tenir calor, lamento comunicar que això ja arriba, i un cop arriba això ja fins al setembre, gairebé octubre, ja
0: però,
1: no ens abandona pas.
0: Però quina setmana, és a dir, en termes generals de setmana,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: va començar bastant caòtica.
1: Sí, va començar amb bastantes tempestes a bona part de Catalunya, calamarsades i tal, i ara ve doncs, un període bastant, bastant càlid i molt estable.
0: Sí que és cert que, com a mínim, a la zona on jo soc, que és el Maresme, aquesta matinada ja es notava que...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A l'hora que he agafat l'autobús nocturn ja fins i tot ni calia la dessuadora.
1: No, jo m'he despertat que ja tenia calor, eh?
0: Sí, sí,
1: dic,
0: sí, sí.
1: I ja heu d'obrir la finestra, ja.
0: Ja passa, ja passa. És a dir, que cap de setmana de platxeta
1: sense
0: o...
1: Sens dubte.
0: Sí, eh? Molt bé. Són les 6 i 37 minuts, temperatures en directe.
1: Ara mateix a Castelló d'Empúries tenim 13 graus i mig, a Castellnou de Seana al Pla d'Urgell 12 graus, a Roses, déu-n'hi-do, tenim 20 graus ja,
0: wow.
1: I acabem amb dels punts freds que encara tenim al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, amb 7 graus i mig.
0: D'aquí una horeta actualitzarem, merci, Jan.
1: Vinga, fins ara. Flash.

0: 2020, quan el panorama estava força diferent que com està ara, i quan Anuel, AA i Bad Bunny, bueno, doncs estaven en una altra posició, qui els hi ve a dir que avui dia serien les autèntiques eminències amb les que s'han convertit?
1: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: És dijous 21 de maig del 2026. En breus ens posem al dia amb el flash informatiu. Abans, la nova de Jay Weller. Es diu De Lejitos.

0: HFM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són les 7. La defensa del fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, demanarà que pugui tornar a declarar davant de la jutgessa que porta el cas de la mort del seu pare, Isaac Andic. L'equip d'advocats diu que ha trobat greus imprecisions als informes policials que han fet els Mossos d'Esquadra i volen que l'acusat les pugui rebatre. Ara mateix els lletrats se centren a estudiar els més de 1.000 folis del sumari per poder rebatre la jutgessa que Jonathan hauria matat el seu pare per diners. D'altra banda, la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats a la mesa sectorial ha acabat sense acord, però les parts s'han citat per continuar negociant avui i demà. Després de més de 3 hores, Educació ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte. La següent trobada serà aquesta tarda per abordar el tema salarial, segons l'USTEC. I Aina Clotet ha guanyat el Premi Revelació la Setmana de la Crítica del Festival de Canes, que premia la millor interpretació. El guardó li arriba pel seu paper protagonista a Viva, la seva primera pel·lícula, com a directora, guionista i productora. L'obra ha estat una de les seleccionades juntament amb 6 títols més, d'entre més d'un miler, per projectar-se la Setmana de la Crítica de Canes. Els esports. Un nou informe determina la incapacitat d'Enríquez Negreira per ser jutjat. L'últim examen mèdic, el que es va sotmetre fa 2 mesos, declara que Negreira no presenta les capacitats cognitives per comprendre l'abast del procediment judicial. Així ho ha publicat El Mundo Deportivo. Mentrestant, el Barça ha anunciat un acord amb l'entitat financera Emirates Islamic fins al 2028 i es converteix en el nou soci oficial de banca comercial del Club Blaugrana als Emirats Àrabs.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM. La que mana.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash Ice Cream amb 31 fam és el número d'aquesta setmana i es diu Dorayakis. Bon dia, què tal, Gemma The Way?
2: Edgar Manchado, molt bon dia.
1: És dijous, sembla tonteria.
2: És dijous, poc a poc la setmana va passant i els dijous m'encanten.
1: Per què?
2: No sé, els dijous sempre molen perquè demà ja és divendres. Em mola més el dijous que el divendres.
1: He sortit un m'encanta com aquell de les pilotes.
2: M'encanten, que en som de bones.
1: Els dijous m'encanten. Els
2: dijous m'encanten. En fi.
1: 7:04, molt bon dia, molt bon dijous. Avui per... treure-vos una mica un somriure,
2: sí,
1: per facilitar-vos una mica la vida, per, no sé, sabem que molts de vosaltres teniu alguna cosa a casa que s'ha d'arreglar o que us agradaria posar.
2: Per suposat.
1: La típica terrasseta, ara que ve el bon temps.
2: Sí.
1: Dir, home, és que aquí ara un coixinet m'aniria bé.
2: Una planteta m'aniria bé.
1: Una planteta. Hòstia, em voldria comprar un lloro i no sé.
2: Un lloro?
1: Un lloro, també.
2: Bueno...
1: els amics de Jardiland avui estan amb vosaltres perquè, com que estan d'aniversari, ho volen celebrar amb tota la nostra audiència,
2: sí,
1: i volen regalar-vos 30 euros perquè,
2: uau,
1: escolliu entre plantes, decoració, terrassa, jardí, el que us doni la gana.
2: Molt bé, bueno, amb 30 eurets, una planteta us podeu comprar.
1: També farem, sí, 30 avui, 30 demà,
2: exacte,
1: això sí, per un de vosaltres.
2: Exacte. No, clar, una persona que guanya aquests...
1: No podem donar 30 euros a tothom.
2: Tant de bo poguéssim, eh?
1: Tant de bo, tant de bo.
2: Bueno, escolta, si la voleu, aquesta targeta regal, heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i només dir-vos què us compraríeu.
1: Què necessiteu, va?
2: Què necessiteu?
1: Si ens convenceu...
2: Potser...
1: Potser, i només potser, al final del programa, un de vosaltres endú 30 pavos... Per això, aquesta coseta, aquesta tonterieta que ens volem comprar i que diem...
2: Un regalet.
1: Jo em gastaria això per la tonterieta? Doncs escolta, si ve ara el Flash Matí i us dono un bel regal...
2: Doncs l'aprofiteu.
1: Aprofiteu. Amigos, this is Dimitri Vegas, don't like Mike. You can now listen to our new single... Flash FM.

0: Ens hem remuntat per recuperar un dels grandíssims hits d'aquella època i d'aquella temporada, Ina, a través del seu Hot
1: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Tornem al 2026 per fer sonar el més nou d'entre Shakira i Bel. Es diu Algo Tu, bon dia. Quiero...

0: Flaix Matí. De 6 a 11. A Flaix FM.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flaix FM, emissora oficial.
2: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
5: Les notes del nen, les obres a casa...
4: El manteniment del cotxe...
5: Ah, no, això no és cap càrrega.
6: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
7: Peugeot. Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
0: Torna Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. JC Reyes, Winson i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flaix FM, emissora oficial. Andorra. Flaix FM 93.8.
9: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
10: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de Centràcia Trànsit.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flaix.
12: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
13: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
12: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
14: Flaixeros!
0: Cada matí, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flaix Matí.
15: Bon dia, Héctor i Gemma!
0: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
15: ¡Adobe! ¡Venga, viva!
0: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flaix Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
16: Visca Flaix FM!
17: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flaix. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
0: Estàs escoltant el Flaix Matí. De 6 a 11. A Flaix.

0: 2017, amb aquesta de Daddy Yankee Ozuna, la rompe corazones, com la Gemma de Way.
1: Oi, sí, sí, va, Edgar Manchado, una trencacors aquí del copón.
0: Fas pinta, de ser rompe corazones.
1: Home, jo en el seu moment ho era. Ara ja estic casada.
0: Falses.
1: No estic casada literal, però...
0: Falses il·lusiones. Nosaltres no us volem donar falses il·lusions.
1: No, no, mai jugaríem amb vosaltres, eh? Mai.
0: Això que passarà és totalment cert. Arriba el moment de la samarreta.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: El més ràpid o la més ràpida s'emporta una samarreta de Por la mañana café, por la tarde ron.
1: Vinga, va.
0: Ja la tenim, la
1: truca. Ja tenim aquí la persona guanyadora.
0: Jugar això m'encanta.
1: Pues sí.
0: Hola.
3: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Qui ets?
3: No m'ho puc creure, de veritat.
0: Doncs creu-t'ho.
1: Com et dius?
3: Carme.
1: Carme.
0: Carme, enhorabona. Quantes vegades has trucat, Carme?
3: Uf, si te dic mil, seran poques.
0: Ostres, està la companyia de la telefonia contenta, amb les teves trucades.
1: Sort que és gratis, eh?
3: Sí, sí.
0: Pens pel que vam canviar, això.
3: Quina il·lusió.
1: A nosaltres també ens fa il·lusió.
0: Carme, on te la posaràs, aquesta samarreta? Per prendre cafè o per prendre ron?
3: Per prendre ron.
1: Sí, senyora, sí, senyora.
0: Doncs escolta, no ens pengis, perquè tenim moltes ganes de que la vinguis a buscar, aquesta samarreta, i de conèixer-te i posar-te cara, perquè de debò que gent com tu és la que ens dona energia per fer aquest programa.
3: De veritat, us sento cada dia, cada tarda, cada nit.
1: Que mona.
0: Això val la pena.
1: Grande.
0: Carme, gràcies per trucar, no ens pengis.
3: Molt bé, gràcies.
1: Un petonàs.
0: Por la mañana café, por la tarde ron.
2: Amb la música no s'hi juga. Flashman.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Girona, 99.6. Salt, Banyoles, Cassà, Llagostera, Anglès, Santa Coloma, Caldes, Maçanet de la Selva. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: De 8. Avui, nova jornada de vaga, concretament dels professionals del sector educatiu de les comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Aquesta nova convocatòria de vaga arriba l'endemà de l'última reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per trobar una sortida negociada al conflicte. Les parts es van emplaçar a continuar negociant aquesta tarda i els dies que calgui sense límit de temps. D'altra banda, la Generalitat i l'Estat han pactat el finançament per tenir més Mossos d'Esquadra i han ratificat els acords amb Esquerra Republicana. Alguns dels pactes assolits formen part de l'entesa entre l'executiu de Salvador Illa i Esquerra, escenificada aquest dilluns per l'aprovació dels pressupostos del 2026. Segons el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, aquests acords certifiquen una nova etapa de relacions marcada per la cooperació. I el Departament de Justícia dels Estats Units ha imputat l'expresident de Cuba, Raúl Castro. L'imputen 4 càrrecs d'assassinat, 2 per destrucció d'aeronaus i un delicte de conspiració per matar ciutadans nord-americans. Donald Trump ja ha assegurat que es tracta d'un dia molt important, però ha descartat que pretengui protagonitzar una escalada a Cuba. Els esports. Un nou informe determina la incapacitat d'Enríquez Negreira per ser jutjat. L'últim examen mèdic al que es va sotmetre fa 2 mesos declara que Negreira no presenta les capacitats cognitives per comprendre l'abast del procediment judicial. Així ho ha publicat El Mundo Deportivo. Mentrestant, el Barça ha anunciat un acord amb l'entitat financera Emirates Islamic fins al 2028 i es converteix en el nou soci oficial de banca comercial del Club Blaugrana als Emirats Àrabs.
0: Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: A Wisin in the Gang of Flow. Mare meva, quina tripleta de luxe a través de Contrabando. A les 7 i 37 minuts aquest matí de dijous. Bon dia, Gemma de Wey.
1: Molt bon dia, Edgar Manchado.
0: Però notes que de mica en mica tot ja va fent olor d'estiu?
1: Oh, i tant, ja fa temps, eh? M'encanta.
0: Jan Ponsa, bon dia.
2: Bon dia, què tal, família? Com esteu?
1: Hola.
0: Tenim l'estiu a tocar o no tenim l'estiu a tocar?
2: Doncs ben bé, tenim un estiu avançat. La meteorologia aquest any està sent una miqueta esbojarrada. De cop torna l'hivern, fa calor al mes d'abril, torna el fred i ara torna la calor. I sembla ser que ja, jo crec que ja, per lo que queda de temporada estival. Avui serà un dia molt tranquil a Catalunya, molt sol a bona part de les comarques, amb alguns núvols alts, i a la tarda, com a molt, alguns núvols més a punts del Pirineu. Avui ja sense ruixats, les temperatures màximes pujaran fins als 34 graus al Pla de Lleida, per tant, déu-n'hi-do. Demà tornarem a tenir mínimes tropicals, temperatures mínimes que no baixen dels 20 graus a punts del litoral central, per tant, ja començarem a suar una miqueta a la nit, a no ser que obrim una mica la finestra, i ens esperen doncs, dies molt tranquils i termòmetre que va pujant dia rere dia.
0: Sou team calor o team fred?
1: Team calor sempre, per suposar.
2: Jo team fred 100%.
0: No.
2: És que és molt fàcil entrar en calor quan tens fred.
1: No,
0: epa,
1: mira, calor.
0: Epa, compte. Epa, que prendrem mal ara, eh? I això de suar mentre es dorm té un cert... Té un punt.
2: No,
1: escolta,
2: no té cap punt.
1: A ningú li agrada suar mentre es dorm, però a mi no m'agrada passar fred tot el dia.
0: Això és veritat, això és veritat.
1: I anar amb roba amb 50 capes no m'agrada.
0: Això és veritat.
2: A veure, fa mandra tot, no sé.
0: 7 i 39 minuts, temperatures en directe, Jan.
2: Doncs mira, anem cap a Oliola, un punt de la Noguera amb 11 graus. A Dosrius, a Maresme, 17 graus, al Castellà de Nuc, 9 graus, i acabem a Maials, al Segrià, amb 12 graus i mig. Vaja noms.
0: Tu t'imagines que et paguessin per sortir de festa, Jan?
2: Tant de bo. Tant de bo.
1: Doncs mira, apunta't.
0: Apunta't, perquè això és veritat. No és broma, eh? No són com els banners aquests que salten de... Tu vecina te quiere conocer. No.
1: Madurita es cerca de tu zona.
0: Això no és així.
2: A 2 metres de tu.
0: Això és veritat. Podries guanyar 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Si entreu a infojobs.net, veureu que no és cap broma. Doneu-vos d'alta, busqueu Flash Espai FM, inscriviu-vos a l'oferta de provador de festes. Si us seleccionem, us emportareu 1.000 pavos per assistir a les festes Flash FM Rapa.
1: Fortíssim.
2: Flash FLF.
0: Infojobs, la teva primera feina és aquí. Merci, Jan.
2: Merci.
1: Adéu.
3: Flash. L'única alarma que sona a festa.

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
2: 5, 6, 7, 8. Valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
5: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
6: Visca els canvis. Entra ara a Cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
7: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
8: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. Tres dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
9: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
12: Andorra. Flash FM 93.8.
13: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vinc al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Sport.
14: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
15: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
14: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
16: Flash FM.
1: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

0: siempre llegan al golpito.
1: ¿Què vol dir el golpito?
0: Pues de cop i volta, no?
1: Això és el golpito, no? De golpe, de golpe.
0: De golpe, clar.
1: Vale, vale.
0: Al final, a vegades, crec que nosaltres li donem més voltes que les que els hi donen.
1: Ens preocupem massa per tot.
0: Jo crec que sí. Són les 8 i 5 d'aquest matí a dijous, 21 de maig del 2026.
1: Ens n'anem a Mamimir, el cercador d'hotels amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món, eh? I trobaràs l'hotel que busques amb tota la informació i amb preus molt especials. Importantíssim, sempre us surt el preu final. Així també us estalviareu molt de temps. Amb ressenyes reals i molts filtres que et faciliten la cerca d'hotels. I per qualsevol dubte, escolta, disposen d'atenció al client telefònica 24 hores tots els dies de l'any. I a més amb gent d'aquí, de la terra. A emir.com sabràs a quin hotel dormiràs al millor preu. Què tenim aquesta setmana?
0: Doncs aquesta setmana a mimir.com us portem un tip dels bons per aquest estiu. Si vols reservar a Can Picafort el millor preu, maig és el moment clau.
1: Olé.
0: Per això avui us destaquem el Galàxia Boutique Hotel, un hotel ideal per escapar-te a Mallorca abans que arribin aquells preus forts de l'estiu.
1: Sí, sí, sí.
0: Situat a només 20 metres de la platja, al centre de Can Picafort, molt a prop de restaurants, hi ha bars, hi ha botigues, molt bon ambient. Ai, i també hi ha el parc natural de Solbufera al costat, que això està molt bé. Per fer rutes, per veure paisatges increïbles, per desconnectar una estoneta de la platja, això també sempre està bé, sempre suma.
1: Que bé.
0: I si ets els que no poden estar quiets, doncs heu de saber que hi trobareu absolutament de tot. Kitesurf, submarinisme, caiac, escalada o simplement piscina, gimnàs i chill sota el sol.
1: I ara ve el millor, perquè del 3 al 5 de juny pots allotjar-t'hi dues nits en habitació doble per només 123 euros. Així que ja ho saps, si vols Mallorca al millor preu abans de la temporada alta, entra a mimir.com i aprofita!
0: A mimir.com!
2: Acabem d'escoltar la promoció especial de mimir.com. Ara l'Héctor i la Gemma ja saben en quin hotel dormir. Tu també pots estalviar-te temps i diners amb mimir.com. Descobreix hotels increïbles. Cada dia hi ha ofertes noves d'hotels amb preus negociats especialment per a tu. Dorm al millor preu amb mimir.com.
3: Hey, mi gente, saludito. Yo soy Manuel Turizo.

gràcies a les xarxes socials i des del Flash Matí no dubtem en recuperar-la també. Justin Bieber amb Nicki Minaj a través de Beauty and a Beat. És Nicki Minaj, però és aquesta hora del matí. 8 i 13 minuts, molt bon dia. Aquest artista és més fàcil dir-lo. Quevedo, la cançó Ni Borratxo, bon dia.

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
2: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
1: Flash FM, emissora oficial.
3: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
5: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
2: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026. Flash FM, emissora col·laboradora.
6: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
7: No, m'ha entrat això.
8: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
9: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
10: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sota el trànsit, des d'aquest trànsit dens a la Gelu, avinguda Salou, en ambdós sentits a la marxa. Perquè fa la resta de la xarxa viària del Principat, la circulació és fluida. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
12: Som únics. El ritme el marca Flash FM. Andorra. 93.8 FM.
13: Del 14 al 16 d'agost, torna la travessa del Pas de la Casa en la seva 5a edició i enguany amb més novetats.
14: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
13: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
14: 5a travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
1: La teva discoteca particular es diu Warm Up.
15: Dame un grrr.
1: Escalfa motors a Flash FM cada dissabte de 9 a 10 del vespre.
16: Un què?
1: Una hora del Tech House més top.
16: Okay.

0: Lluís i Domènech. Només a Flash FM.
1: Flash FM.
2: Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
3: Flash.
0: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash.

0: de Russian i aquest Santa. És que tu m'encantes. Tu m'encantes.
1: Ah, sí?
0: I saps què m'encanta també?
1: Què t'encanta?
0: El superconcurs que estem fent avui i demà.
1: Genial.
0: Tenim un val de 30 euros per a algú de vosaltres avui i 30 euros demà per celebrar que Jardiland està d'aniversari.
1: Bueno, i si voleu participar, només heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i dir-nos quina coseta us compraríeu amb aquests dinerons.
0: Ara, ara. Plantes, decoració, alguna coseta per la terrassa, pel jardí... No sé, el que us dongui la gana.
1: Totalment. Són vostres els diners.
0: Un WhatsApp al 628-06-0513, un val de 30 euros per gastar a Jardiland. Avui, un de vosaltres s'ho emporta i demà, un altre. Tu no tens res que t'hagis d'arreglar, Gemma?
1: Jo, massa coses. Una planteta no m'aniria malament, però els gats potser me la fan malbé, saps?
0: Ja. Yeah.
1: He de pensar.
0: Alguna cosa pels gats tindràs a Jardiland? Aquesta gent té de tot?
1: Ah, doncs potser sí.
0: Ah, clar, joguina. Home, fes-li un cop d'ull. Entra a la web de Jardiland, tu.
1: I faré un cop d'ull.
0: Jardiland.com. Entra, fes-li un cop d'ull i ja ho trobarem. Ens quedem amb la...
1: Ho posicem junts.
0: Encara no toca això.
1: No ho posicem encara.
0: Encara no.
1: Després.
0: Ens quedem... A veure, ordre! Ara ens quedem amb la versió 2026 del Camins de Sopa de Cabra. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El primer ministre portuguès, Luís Montenegro, va ser ahir a la tarda al Principat d'Andorra. Va inaugurar el nou consolat general de Portugal al país en una visita institucional marcada també per la qüestió europea. Durant l'acte, Montenegro va expressar la seva confiança que l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea pugui quedar tancat en els pròxims dies. El dirigent portuguès també va destacar la importància del nou consolat com a un punt de connexió per la comunitat portuguesa resident al país, formada per uns 9.000 ciutadans, sense comptar ja amb els descendents de residents portuguesos. A la CAS, un total de 15 candidatures es presenten a les eleccions el pròxim 17 de juny per renovar el Consell d'Administració. El nombre global de llistes augmenta respecte al 2022, tot i que baixa la participació al Col·legi d'Assalariats, que passa de 10 a 7 candidatures. En canvi, els pensionistes incrementen notablement les opcions, passant d'una sola candidatura a 5, mentre que els empresaris comptaran amb 3 llistes. Des de la Parapública es valora positivament aquest increment global i es confia en millorar la participació registrada en els darrers comicis. En camp, les obres de remodelació del centre esportiu començaran el dia 1 de juny, amb una primera fase centrada a la zona de la biblioteca. Aquest espai romandrà tancat els dies previs per facilitar el trasllat cap a la nova ubicació. També es preveuen afectacions a l'àrea de recepció de l'equipament. El Comú ha convocat una reunió informativa el 28 de maig per explicar els detalls del projecte als usuaris i a totes les persones interessades. A Andorra la Vella, el Comú ha adjudicat directament els treballs per solucionar els problemes d'impermeabilització de les jardineres de la plaça Vinyes. L'actuació tindrà un cost de 78.000 euros i una durada aproximada de 4 setmanes. Les obres arriben després de les filtracions i inundacions detectades en els darrers mesos a l'aparcament subterrani de la zona. I en cultura fem referència a l'exposició internacional de fotoperiodisme World Press Photo, que arribarà aquest mes de juny a Sant Julià de Lòria. La mostra, considerada una de les més prestigioses del món en aquest àmbit, es podrà visitar del 10 al 30 de juny a l'Hotel Pol. L'exposició reuneix algunes de les imatges més destacades de l'últim any relacionades amb conflictes bèl·lics, migracions, canvi climàtic, drets humans, llibertat i resistència. La iniciativa està organitzada per Reunió de Papaya. I el Motant celebrarà la seva quarta edició els dies 26, 27 i 28 de juny, amb l'objectiu de continuar consolidant-se com una cita destacada del motor al país. Enguany, l'organització vol potenciar especialment l'arribada de visitants francesos vinculats al món de la motocicleta i els accessoris. Entre els principals reclams hi haurà la participació de la pilot de motos francesa d'acrobàcies, Sara Lesito, que acumula més de 10 milions de seguidors a Instagram. El Comú espera reunir entre 1.500 i 2.000 participants.

0: Bonita, per dins i per fora. Aïssa, RVFV i Kremli. Muchacha, un cop més des del Flash Matí. 5 minuts que passen per sobre de 8:45 d'aquest matí a dijous. Bon dia.
1: Flash Matí. Experts en despertar zombis.
2: Para todos esos amores que dicen ser perdidos. Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Fins aquí, els dos amantes.
1: Que bonic.
0: Perquè són dos amantes. Jan Ponsa, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com vas tu d'amantes? Bé, no?
2: Bueno,
0: anem fent.
1: Que dolent que és.
0: 8 i 38 minuts aquest matí a dijous. Molt bon dia a tothom. Jan Ponsa, com desperta Catalunya i Andorra?
2: Doncs suposo que orina els ulls.
0: Gràcies, Jan Ponsa.
1: No.
2: Gràcies, vinga, adéu. Avui serà un dia molt estable a Catalunya, molt de sol. Sobretot al matí amb núvols alts, agafeu crema solar. Si entreu a l'Instagram del Flash Matí veureu una sèrie de recomanacions per protegir-vos del sol.
0: Oh, molt bé.
2: Més enllà d'això, avui a la tarda tindrem alguns núvols a punts del Pirineu que no passaran d'aquí, per tant, avui no tindrem ruixats ni tempestes i avui el termòmetre s'enfilarà fins als 34 graus. Repeteixo, 34 graus.
1: Ai,
2: repeteixo, 34
1: ai,
2: graus
1: sí.
2: Al Pla de Lleida, per tant, temperatures molt altes. Demà seguirà pujant el termòmetre, arribem fins als 36 i arriba l'estiu, per tant, tot a cucavir.
0: Bueno, la gent de Lleida està acostumbrada, tampoc.
2: Clar, la gent de Lleida està feta d'aquesta pasta.
0: Sí, està. Que la gent de Lleida està feta d'una altra pasta, és veritat. Sí,
1: a mi m'encanten.
2: Són molt macos, la gent de Lleida. Des d'aquí una abraçada, eh?
0: I molt fidels.
2: I
0: per tant,
2: tant
0: els saludem amb un carinyo molt i molt especial.
2: Ells és un petó, Gemma, així.
0: Mua, la gent de Lleida. 8 i 39 minuts, temperatures en directe.
2: A Mas de Barberans, al Montsià, tenim 17 graus. Parlant de Lleida, la capital, ara mateix, 13 graus i mig. A Barcelona, 20 graus. I al Pont de Suec, 7 graus. Bueno, el Pont de Suert, vull dir.
1: A veure si ens aclarem, eh?
2: Anem a la frase del dia. Avui és curta, però està bé.
0: Opa.
2: Evitar el risc de fracassar és renunciar a la possibilitat de guanyar.
1: Bueno, clar, sí. Si no, qui no risca, no pisca, no? Podríem dir, doncs, seria el resum.
2: Això. Aquest és el resum de la frase. Moltes gràcies.
1: Hem d'arriscar.
0: A vegades més val que sigui curta i que faci la seva feina.
2: Sí, després bueno, tot són queixes.
1: Aviam.
0: Que després tot són queixes.
1: Depèn del context. Sí.
2: Gemma, què vols dir amb això?
1: No res. Cadascú que pensi el que vol dir.
0: Estem parlant de la frase del dia.
1: Exacte.
0: Òbviament. Qui és aquest que canta? Qui és aquest que canta?
1: La, la, la, la, la, la. És un que té moltes ganes de...
0: De fer l'ala, eh?
1: De fer l'ales.
0: I no està cantant els Teletubbies. Mike Towers estarà present a la propera edició del Mediterrània Festival a Roses. 1 d'agost també hi serà JC Reyes. Hi haurà un munt d'artistes que s'hi passaran per l'escenari en un registre, que és el del registre més urbà, i després, per altra banda, al mateix festival, Mediterrània Festival Roses. 1 d'agost també tindrem a Escudero, Buenri, Pastis també hi serà.
1: Quina trup, eh? Quina trup.
0: En Sergi Domena també hi serà.
1: Home.
0: Héctor Ortega també hi serà.
1: Uh-huh.
0: 1 d'agost, Mediterrània Festival a Roses. Un festival que promet i que Flash FM és l'emissora oficial. Espero que tots tingueu la vostra entrada.
1: La tenim, la tenim.
0: Això
1: home,
0: està molt bé.
1: Home,
0: no
1: la tinc guardadíssima. Menys.
0: Gràcies, Jan Ponsa.
2: Gràcies a vosaltres. Ens veiem d'aquí una horeta, va.
1: Vinga.
3: Amb la música no s'hi juga. Flash Matí. Yeah.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
2: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
1: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
2: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
1: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
3: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
4: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
5: Les notes del nen, les obres a casa...
4: El manteniment del cotxe...
5: Ah, no, això no és cap càrrega.
6: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
7: Peugeot.
3: Visca els canvis. Entra ara a Cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
9: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant.
10: Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
13: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
14: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
13: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
15: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
13: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
15: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
13: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
16: Go Bunning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
17: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
16: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
18: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash.

0: Després va haver l'altra vaina loca, aquesta és la d'Ozuna i Manuel Turizo. La recuperem des del 2018. 3 minuts i mig, ens plantem a les 9 d'aquest matí de dijous. Bon dia des del Flash Matí de Flash FM.
1: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
0: Torn per Bad Bunny, Baile Inolvidable. Pensa...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. Dos escaladors que feien esport a Collbató van ser els primers que van atendre a Jonathan Andic el dia de la mort del seu pare. Són nous detalls que avança a La Vanguardia sobre el dia en què va morir el fundador de Mango, Isaac Andic. Els dos excursionistes se'l van trobar angoixat i desorientat mitja hora després dels fets i el van ajudar a donar-li indicacions a l'operadora del 112 a qui havia trucat. D'altra banda, la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de la mesa sectorial ha acabat sense acord, però les parts s'han citat per continuar negociant avui i demà. La següent trobada serà aquesta tarda per abordar el tema salarial, segons l'USTEC. La reunió arriba el mateix dia en què els docents de les Terres de l'Ebre i Tarragona surten als carrers convocats a una nova jornada de vaga i de moment ja han tallat l'ENA 240, la 7 i l'ENA 340. I Aina Clotet ha guanyat el Premi Revelació la Setmana de la Crítica del Festival de Canes, que premia la millor interpretació. El guardó li arriba pel seu paper protagonista a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. L'obra ha estat una de les seleccionades juntament amb 6 títols més per projectar-se a la Setmana de la Crítica de Canes. Els esports. Un nou informe determina la incapacitat d'Enríquez Negreira per ser jutjat. L'últim examen mèdic al que es va sotmetre fa 2 mesos declara que Negreira no presenta les capacitats cognitives per comprendre l'abast del procediment judicial. Així ho ha publicat Mundo Deportivo. Mentrestant, el Barça ha anunciat un acord amb l'entitat financera Emirates Islàmic fins al 2028 i es converteix en el nou soci oficial del club blaugrana als Emirats Àrabs.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: És el nou número 1 de Flash FM durant tota aquesta setmana i com a mínim fins dissabte la tindrem sonant cada dues hores puntualíssima a l'emissora del ritme, la cançó del casquet volador.
2: Novita.
1: Els orellakis de Flash Ice Cream i 31 fam engegant nova hora de Flash Matí. Són les 9 i 4.
2: Mira, Edgar Manchado, què et sembla si parlem una miqueta d'un home que està una miqueta enfadat amb la companyia Nintendo i Pokémon? Perquè el Kyle Owens és un home de 34 anys que ha denunciat a Nintendo d'Amèrica i a Pokémon Company Internacional per $341,000.
3: Disculpa.
2: Perquè ell va fer un examen per ser professor Pokémon, mestre Pokémon, d'acord?
1: I el va suspendre i els ha denunciat.
2: No, espera, la gent que aprova aquesta titulació...

0: li toqueu el que no sona, doncs acaba sonant.
1: Home, clar, perquè pensa que no és ser mestre Pokémon i ja està, sinó que tens càrrecs importants a les diferents tornejos, organitzacions, etc, etc. Llavors,
0: clar,
1: si tens penalitzacions o coses vàries...
0: O no, he suspendido Pikachu.
1: Llegaré a ser el mejor.
0: 9 i 5 minuts aquest matí de dijous. És un cap de setmana especial per Bad Bunny. I la gent de Superclub, malgrat, homenatjarà la figura d'aquest grandíssim artista urbà,
1: sí,
0: amb un especial aquest dissabte. Arriba Superclub Malgrat, la festa definitiva de la mà de Deseo i Flash FM, la casita de Bad Bunny, Malgrat de Mar, Superclub, aquest dissabte, dia 23. Amb en Sergi Domena, amb els DJs Juan Esteban i Àlex Pacheco. No us ho podeu perdre perquè nosaltres no ho farem.
1: Exacte.
0: Llistes, entrades anticipades i zones VIP al perfil d'Instagram DSEO/group. Group escrit en anglès.
1: Group.
0: Group. DSEO/group. Us hi esperem aquest dissabte al Superclub Malgrat. Bon dia.
1: Bon dia a tothom. Flash.

ser una de les primeres grans col·labos de Quevedo, que està al costat de Lola Índigo, El Tonto, un cop més al Flash Matí. Buscant... A Bele, amb No Tiene Sentido, bon dia.

0: cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
3: Quina raó mou el teu món?
4: Lo futur del Pere.
5: Algun dia tenir el meu propi piset.
6: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
7: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
9: I ara estic amb això.
10: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
11: Saps que a l'Aquàrium de Barcelona celebrem l'amor?
12: L'amor? A l'Aquàrium?
11: Sí! Amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons.
12: Shark Lovers.
11: Exacte, un amor que es viu, no només se celebra.
13: Vine al nou Aquàrium de Barcelona i viu els Shark Lovers.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
14: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
15: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fas el trànsit d'aquest trànsit dens a la Catalunya 1, Avinguda Salou, en dos sentits de la marxa. I a Catalunya 4, entre la Massana en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
16: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.
2: Ets curiós, valent i busques sempre la veritat? Amb el grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs periodisme de dades. Viuràs experiències reals en mitjans de comunicació, en l'edició d'un diari digital o en la creació d'un podcast. Demà seràs tu qui expliqui la realitat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
17: Bon dia, flasheros!
0: Cada matí, Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flash Matí.
18: Bon dia, Héctor i Gemma!
0: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
17: ¡Adobe! ¡Venga, viva!
0: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flash Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
19: Visca Flash FM!
20: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses. Busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
21: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
22: 86 22 88.
23: Departament comercial del grup Flash Andorra.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: Echate pa' acá. ¿Te veo en la graciosa?
1: La graciosa, la Quevedo y de Luis Crespo. Un dels temes del moment a Flash FM. Gemma de Déu, bon dia.
2: Molt bon dia, Edgar Manchado.
1: 9:25 aquest matí.
2: Sí.
1: Hi ha gent que encara no s'ha assabentat.
2: Sí.
1: Perquè aquí, com que la gent fa el que li dona la gana...
2: No, home, no els parlis així.
1: Bon dia, bon dia. Ja sé que és un bon dia.
2: Sí, clar.
1: I ara ho serà millor.
2: Però per què? Digue-ho ja, la gent no s'aguanta més.
1: Vull endur-me...
2: Vols endur-te?
1: Un oient... O,
2: un oient?
1: O oienta... El Peruca Vila a veure Armin Van Buuren. Mireu el calendari, com teniu el 17, 18 i 19 de juliol.
2: El tinc lliure, Edgar, puc venir?
1: Vull endur-me algú a veure Hardwell. Toma! Vull endur-me algú a veure Fisher. Toma!
2: Oh, orgàsmic.
1: Perquè entre aquesta setmana i la que ve hem de trobar una persona i el respectiu acompanyant o acompanyanta que tingui el 17, 18 i 19 de juliol
2: lliures
1: i que vulgui venir a Alemanya a un dels festivals de música electrònica més top del món.
2: Mare de Déu.
1: Amb més de 10 escenaris perquè trobeu el vostre. També hi serà Gabri Ponte. Toma,
2: su cuerpo natural, su mirada hipnótica.
1: Si us agrada el hard techno, hi serà Brennan Hart, hi serà també Ale Farben, hi serà Topic, que no tenen a veure la música que fan amb la música que punxen. Si us agrada la música oldie, serà Cascada. Perquè hi ha un escenari específic de música oldie, també.
2: M'encanta.
1: A qui ens hem deixat? Ens hem deixat a Axwell.
2: A molta gent.
1: A Chainsmokers, Don Diablo. A Rehab. Timmy Trumpet.
2: Steve Aoki, que ja l'hem
1: dit. W&W.
2: Angie Mill. ATV.
1: Què?
2: Brennan Heart. És que no acabarem mai, Edgar. És que és una passada. Per favor, va massa.
1: Si us hem convençut, tenim el WhatsApp obert al 628-06-05-13. Ens heu de convèncer molt ben convençuts...
2: Molt fortament.
1: ...de que sou vosaltres qui us mereixeu aquest tros d'experiència. Ja fa 3 o 4 anys que hi anem i he perdut el compte.
2: Quina sort, eh?
1: I us podem assegurar que cada vegada que hi anem la liem més que l'any anterior.
2: Per
1: tant, qui vulgui venir amb nosaltres, un WhatsApp, vinga!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El primer ministre portuguès, Luís Montenegro, va ser ahir a la tarda al Principat d'Andorra. Va inaugurar el nou consolat general de Portugal al país en una visita institucional marcada també per la qüestió europea. Durant l'acte, Montenegro va expressar la seva confiança que l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea pugui quedar tancat en els pròxims dies. El dirigent portuguès també va destacar la importància del nou consolat com a un punt de connexió per la comunitat portuguesa resident al país, formada per uns 9.000 ciutadans, sense comptar ja amb els descendents de residents portuguesos. A la CAS, un total de 15 candidatures es presenten a les eleccions el pròxim 17 de juny per renovar el Consell d'Administració. El nombre global de llistes augmenta respecte al 2022, tot i que baixa la participació al Col·legi d'Assalariats, que passa de 10 a 7 candidatures. En canvi, els pensionistes incrementen notablement les opcions, passant d'una sola candidatura a 5, mentre que els empresaris comptaran amb 3 llistes. Des de la Parapública es valora positivament aquest increment global i es confia en millorar la participació registrada en els darrers comicis. En camp, les obres de remodelació del centre esportiu començaran el dia 1 de juny, amb una primera fase centrada a la zona de la biblioteca. Aquest espai romandrà tancat els dies previs per facilitar el trasllat cap a la nova ubicació. També es preveuen afectacions a l'àrea de recepció de l'equipament. El Comú ha convocat una reunió informativa el 28 de maig per explicar els detalls del projecte als usuaris i a totes les persones interessades. A Andorra la Vella, el Comú ha adjudicat directament els treballs per solucionar els problemes d'impermeabilització de les jardineres de la plaça Vinyes. L'actuació tindrà un cost de 78.000 euros i una durada aproximada de 4 setmanes. Les obres arriben després de les filtracions i inundacions detectades en els darrers mesos a l'aparcament subterrani de la zona. I en cultura, fem referència a l'exposició internacional de fotoperiodisme World Press Photo, que arribarà aquest mes de juny a Sant Julià de Lòria. La mostra, considerada una de les més prestigioses del món en aquest àmbit, es podrà visitar del 10 al 30 de juny a l'Hotel Pol. L'exposició reuneix algunes de les imatges més destacades de l'últim any relacionades amb conflictes bèl·lics, migracions, canvi climàtic, drets humans, llibertat i resistència. La iniciativa està organitzada per Reunió de Papaya. I el Motant celebrarà la seva quarta edició els dies 26, 27 i 28 de juny, amb l'objectiu de continuar consolidant-se com una cita destacada del motor al país. Enguany, l'organització vol potenciar especialment l'arribada de visitants francesos vinculats al món de la motocicleta i els accessoris. Entre els principals reclams hi haurà la participació de la pilot de motos francesa d'acrobàcies, Sara Lesito, que acumula més de 10 milions de seguidors a Instagram. El Comú espera reunir entre 1.500 i 2.000 participants.

0: Plaja FM. 9:34 minuts.
1: Salut.
0: Salut.
2: Familia CJC Reyes.
3: JC Reyes.

0: Pace Reyes a través de Loquita. 2:06 de 10 d'aquest matí a dijous. Molt bon dia. Si no us heu llevat ja...
1: Estaria bé, no? Començar ara, ja, prendre's el seu cafè, l'ou ferrat...
0: Jo de debò que no entenc. Precaució a la carretera si esteu en un embús, el que diem sempre, si esteu al tren, precaució...
1: Paciència, també.
0: Normalitat al servei. Jan Ponsa, bon dia.
2: Bon dia, jo fa 4 hores, 7 minuts que estic despert.
0: Fixa't.
2: O sigui, que espero que tothom estigui despert.
1: Molt bé, Jan.
2: Ara.
0: I si hi ha algú que encara està a casa fent-se l'entrepà i que encara no ha sortit de casa, l'entrepà o el que sigui, jo no m'hi fico...
1: No, cadascú fa el que vol a casa.
0: Què ha de saber aquesta hora del matí en quant al temps?
2: Ah, vale, en quant al temps. Doncs en quant al temps, avui és un dia molt tranquil. Avui, ara mateix, si mirem el satèl·lit Mataussat, no veurem ni un sol núvol a Catalunya, tenim sol a tot arreu, i a la tarda creixen alguns núvols a punts del Pirineu, però avui sense ruixats. Això sí, avui les temperatures pugen fins als 34 graus a punts del Pla de Lleida, per tant, déu-n'hi-do, demà pugen inclús fins als 36, i demà, la pròxima nit, tindrem les primeres mínimes tropicals a la ciutat de Barcelona, mínimes que no baixaran dels 20 graus, per
0: tant,
2: ja comencem a obrir la finestra per no suar,
1: bé.
2: I poca cosa més, temps molt estable en general els propers dies.
0: Com tenim les temperatures ara mateix, Jan?
2: Doncs mira, a Horta, a Sant Joan, a la Terra Alta, tenim 17 graus, al Guaire, al Segrià, tenim 20 graus, a Ascó, a la Ribera d'Ebre, 18 graus i mig, i acabem a Espoi, a l'Alt Empordà, on anem camí cap als 22 graus, ja.
0: Tens jardinet, tu, a casa, o...?
2: No, perquè tinc un balcó molt petit, jo.
1: Bueno, però t'hi cap una planteta. Bueno,
0: escolta, el balcó, home, perfecte.
2: Doncs potser sí.
0: Has de saber que Jardiland està d'aniversari i que ho vol celebrar regalant 30 euros.
1: Wow.
0: Un pal de 30 euros. Perquè escolliu entre plantes, decoració, terrassa, jardí... No sé amb què et quedaries, tu, Jan.
2: Amb una planteta de la terrassa.
1: De què?
2: Sí, amb un gerani.
0: Això està molt bé.
1: Doncs una margarida.
0: Sortiu al balcó, penseu que us fa falta, envieu-nos un WhatsApp al 628-0605-13 dient-nos quina seria la vostra prioritat amb aquests 30 euros i al final del programa un de vosaltres s'endú 30 euros, Joan!
3: 30 euros, Joan!
0: Són 30 euros, eh?
1: Bueno, mira, menys dona una pedra.
3: Són molts diners.
0: Home... no sé, choose your fighter.
1: Prou, nois, prou.
0: Jan, demà tornarem amb més temps. Merci.
2: Molt bé.
1: Adéu, Jan.
2: Temps al temps.
4: Amb la música no s'hi juga. Flash Matí.

0: Neus Santos amb Prince Royce a través de Dardos des del Flash Matí. Bon dia.
1: I aquest final d'aquesta cançó no la recordava així.
0: És que l'he canviat.
1: Ai, has vist.
0: 3:15 de 10. Hi ha gent que canvia.
1: Hi ha gent que canvia nòvios més que de calces, eh?
0: Hi ha gent que canvia de cromos quan li dóna la gana.
1: Sí.
0: Com que sabem bastant d'aquest tema.
1: Home, som perquè som uns cotilles de la vida.
0: Ahir al vespre va passar una cosa que creiem que heu de saber.
1: És molt important. No sé si podeu viure sense saber-ho. I és que...
0: ahir al vespre es va fer el sopar de final de temporada del Barça.
1: Exacte.
0: Hi va haver un jugador...
1: sí.
0: Que va venir... bueno, tots van venir acompanyats.
1: Sí.
0: Però un molt concretament... que va oficialitzar...
1: el seu noviasso.
0: El seu
1: noviasso.
0: Hauríem de buscar com es diu. La Minya Mar ens va presentar la seva nova nòvia.
1: Bueno, després de la Nicki Nicole, que crec que va ser l'última així més conegudeta, perquè ha tingut molts escàndols aquest tio, que si se'n va amb vaixell, amb no sé qui, amb un altre. Mira,
0: bueno, es va dir també que estava amb una madurita, també, que li agradaven així grandetes.
1: Sí, amb una que de fet crec que ha estat amb molts jugadors de futbol. Bueno, escolta, ha confirmat la seva relació, no vocalment, sinó amb imatges, amb la influencer Inés García durant la celebració dels títols de la Lliga i la Supercopa en un restaurant de Castelldefels, d'acord? Va aparèixer junts i van posar davant de la premsa. La seva relació ja havia generat rumors després de veure'ls junts per Gràcia, vale? Ja es parlava una miqueta. De fet, també hi ha rumors que diuen que ella portava 5 anys amb un paio i ho va deixar per la Minya Mal.
0: Què?
1: Però ella ha desmentit això, una història d'Instagram, i ha dit que no, que era el seu amic només i no sé què, no sé quantos.
0: Yeah.
1: Exacte. I ara ja té més de 100.000 seguidors, vull dir, ha fet un boom espectacular.
0: Bueno, home.
1: Normal. També he llegit por ahí que ella va dir que l'havia vist i que el va trobar un noi molt guapo que no sabia que era famós. Bueno, això jo no m'ho crec.
0: No, perquè ningú sap qui és la Minya Mal. Ningú
1: I a part
0: sap.
1: Que això de maco, bueno, deixa-m'ho dubtar, eh?
0: Bueno, això ja la interpretació de cadascú.
1: Bueno, siguem objectius.
0: Bueno, la Minya Mal està entretingut ara que està de baixa, que ja ha anunciat també que no hi serà com a mínim el primer partit de la fase de grups del Mundial.
1: L'Mbappé està amb la...
0: L'Mbappé està amb l'Ester Expósito.
1: Això, amb l'Ester Expósito.
0: Aquí cadascú es pren les seves lesions.
1: Mira, tio, es junten... totalment, tio. És que no hi ha res com tenir pasta.

0: Flaix Matí, de 6 a 11, a Flaix FM.
1: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
2: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
1: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
2: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
1: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'm les condicions i exclusions al corteinglés.es.
3: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
4: Les notes del nen, les obres a casa...
3: El manteniment del cotxe...
4: Ah, no, això no és cap càrrega.
5: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
6: Peugeot.
7: David, ¿dónde andas?
8: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Después me pillas en casa.
7: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
8: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
7: Pídeme un Colacao, que ya estoy ahí.
8: ¡Antonio!
9: Marchando, otro Colacao.
8: Eres el mejor.
10: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
11: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: Andorra. Flash FM 93.8.
13: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
14: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
13: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
15: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
16: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
15: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't el gratuïtament a bondia.ad.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Dos escaladors que feien esport a Collbató van ser els primers que van atendre Jonathan Andic el dia de la mort del seu pare. Són nous detalls que avança La Vanguardia sobre el dia en què va morir el fundador de Mango, Isaac Andic. Els dos excursionistes han relatat que se'l van trobar angoixat i desorientat mitja hora després dels fets i que el van ajudar amb la trucada al 112. D'altra banda, la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de la mesa sectorial ha acabat sense acord, però les parts s'han citat per continuar negociant avui i demà. La següent trobada serà aquesta tarda per abordar el tema salarial segons l'USTEC. La reunió arriba el mateix dia en què els docents de les Terres de l'Ebre i Tarragona surten als carrers convocats a una nova jornada de vaga on han tallat carreteres com l'N240 i l'N340. I Aina Clotet ha guanyat el Premi Revelació en la Setmana de la Crítica del Festival de Canes, que premia la millor interpretació. El guardó li arriba pel seu paper protagonista a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. L'obra ha estat una de les seleccionades juntament amb 6 títols més per projectar-se la Setmana de la Crítica de Canes. Els esports. Un nou informe determina la incapacitat d'Enríquez Negreira per ser jutjat. L'últim examen mèdic al que es va sotmetre fa 2 mesos declara que Negreira no presenta les capacitats cognitives per comprendre l'abast del procediment judicial. Així ho ha publicat Mundo Deportivo. Mentrestant, el Barça ha anunciat un acord amb l'entitat financera Emirates Islamic fins al 2028 i es converteix així en el nou soci oficial del Club Blaugrana als Emirats Àrabs.
0: Sona el Mega Crack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: Barcelona, hi havia molta gent pel carrer.
1: Bueno, és que s'acosta l'estiuet, jo crec que cada cop hi ha més gent que ve a visitar la ciutat i més d'hora, per no trobar molta gent, saps?
0: Però no vols dir que potser hi ha graduacions o coses? No sé què, estem a maig.
1: Ostres, les graduacions, és cert.
0: He vist molta gent i molt és arreglada. Cert.
1: Ostres, però aquesta hora, a les 10 del matí, graduacions?
0: No, aquesta hora no, quan jo he arribat a les 5 del matí.
1: Encara pitjor m'ho poses.
0: Per això t'ho dic.
1: No sé,
0: la veritat. M'ha passat
1: al cap. Pot ser.
0: Ha passat alguna cosa i m'ho he perdut.
1: Que vinguin pel Bad Bunny, també, no?
0: Ah, clar, que ve Bad Bunny, Bueno, nosaltres muntarem el nostre Bad Bunny particular al Superclub de Malgrat de Mar dissabte amb en Sergi Domena, amb en Juan Esteban i amb l'Aleix Pacheco.
1: Vale.
0: Especial Bad Bunny i una fusió boníssima amb Deseo i Flash FM,
1: Fantàstic.
0: La casita de Bad Bunny aquest dissabte. I força més lluny en el temps, el 24 i 25 de juliol, torna el Surf Festival al Parc del Fòrum de Barcelona amb Lola Índigo, Mike Towers, Omar Kors, De La Fuente, Davy, De La Rose... Segueixo?
1: Segueix, no paris.
0: RUVFV i en Bloc. És a dir, això és... Juan Magán també.
1: Home, con sus amigas en una calle de Madrid.
0: El Festival de Música Urbana pels Joves de Barcelona amb el cartell més potent. Queden molt poques entrades, per tant, el que us recomanem des del Flash Matí és que us feu amb la vostra a sharefestival.org. Sharefestival.org. Flash FM és l'emissora oficial.
2: Flash Matí. Experts en despertar zombis.
0: I ens amuntem al 2017. Amb una lenteta.
1: Que maca.
0: Romanticota, una de les primeres del món en el Turizo. Una lady como tú.
1: Ai, que bonic.
0: Bon dia, família.
1: Bon dia.

Bad Bunny a través de Nueva Yol, una de les que no fallen. El flash matí és dijous, són les 10 i 13 minuts. Anem a ralentir un pèl el ritme amb Jay Weller, la nova i la primera en solitari. Es diu De Lejitos. Baby, tú y yo no...

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
5: Jo tinc al cap tota l'estona això.
6: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir...
7: Andorra. Flash FM. 93.8.
8: Del 14 al 16 d'agost, torna la travessa del Pas de la Casa en la seva 5a edició i enguany amb més novetats.
9: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
8: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
9: 5a travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
10: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
11: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
10: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
12: Hola, tinc Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre! L'entrada a l'últim segon.
13: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM. 86 22 88.
8: Departament comercial del grup Flash Andorra.
14: Quan baixen les temperatures, pugen les ganes de ballar.
15: Què? Tens ganes de moure't?
14: Si busques on s'amaga el ritme, pregunta'ns a nosaltres.
15: Que qui som? De veritat m'estàs dient que no saps qui som? Som.
16: La que manda.
15: I punt.
17: Flash!
18: Flash FM amb el poder del ritme.
19: This is Flash FM.
18: Tenim tot el ritme de les pistes de ball. Flash FM.
20: Flash FM.
18: La que mana. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: Aquesta va ser la primera aparició de Peso Pluma, Flash FM, al costat de Karol G i Colona, cançó que rescatem des del 2023. 5 minuts per 11:15 d'aquest matí de dijous. Gemma de Güell, bon dia.
1: Molt bon dia. Edgar Manchado, com estàs?
0: Prou bé.
1: Bé?
0: Perquè sí. Podria ser prou bé.
1: No ja. Tan bé com el Bad Bunny, jo
0: home,
1: crec.
0: Home,
1: home. A part que ell està molt més forrat que nosaltres. També vam dir l'altre dia que va fer una col·laboració amb Adidas. I ara també ha tret una col·laboració amb Zara. Han llançat aquesta col·lecció conjunta de 150 peces anomenada Benito Antonio, disponible des del 21 de maig, és a dir, avui mateix, d'acord? Està inspirada en l'estil del cantant, amb roba oversize, així més grandeta, colorida, estètica caribenya, pensada especialment doncs, per concerts i looks d'estiu, que ja el tenim aquí a sobre, eh? La col·laboració ha generat molta expectació, coincidint amb la seva gira per Espanya, Barcelona i Madrid, i es preveu que s'esgoti ràpidament. Es pot comprar online i a les botigues seleccionades d'arreu del món, d'acord? I és careta, eh? O sigui, estan mirant i és careta. La roba.
0: Home.
1: No, bueno, està xula, així que tant en Adidas com al Zara podeu tenir un record ben bo del Bad Bunny.
0: Molt bé.
1: Fa poc ja ho vam comentar, que estava tramant algú Bad Bunny. No sabíem si seria... Sí? Doncs mira, ja sabem què era.
0: Bad Bunny, que ja l'hem vist per aquí pel Passeig de Gràcia, que s'està preparant pels concerts d'aquest cap de setmana.
1: Sí, sí. És res. Ja el tenim aquí, eh?
0: Esperem que li agradi la ciutat.
1: Que s'ho passi molt bé i que s'enamori d'alguna catalana, t'imagines?
0: Ah, bueno, si passa ja ho comentarem, tu.
1: I tant, i tant.
2: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí. Com m'agrada.

0: I així juntitos, DCS amb Juan Magán, des del 2012 estem recuperant Angelitos y Nadas. Tot del matí, 31 minuts. Aquesta és l'emissora del ritme.
1: La que manda.
0: Som el Flash Matí, el despertador més musical de Flash FM, amb Clarenta Punt, a través de Love.

0: És el seu últim àlbum d'estudi, el Baifo. Recuperem Ni Borracho. Què ve del flashback d'un cop més?
1: HPR, otra cosa.
0: I un altre dels artistes del moment és ell, The One and Only, Bad Bunny Baby. Des del flashback sona Voy a llevarte pa PR.

0: Flash Matí. De 6 a 11 a Flash FM.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
2: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
1: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026. Flash FM, emissora col·laboradora.
3: La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva...
2: Andorra. Flash FM 93.8.
5: I pa què? Pa que singuem en el mod de pol. Pa que singuem en el mod de pol. Pa que singuem en el mod de pol. I pa què? Pa que singuem en el mod de pol. Pa que singuem en el mod de pol. Pa que singuem en el mod de pol.

Matí de Flash FM per anar despertant el personal. El personal que ja ens falta per despertar, espero. Sincerament, espero que sigui poc. Som-hi amb Omar Kors, Diego Flow, Forever Togantel.

0: Això és el que ens deia Shakira fa algunes temporades. No sé si està amb algú ja.
1: La veritat és que ho està portant molt bé, si està amb algú, perquè és bastant discret amb això.
0: Sí, oi?
1: Sí. Sí,
0: bueno,
1: sí,
0: i ara va guanyar una cosa amb la justícia, la gent i el
1: tribunal. Li han tornat 60 milions, o 6, no sé quants. Però li han tornat molts milions. Sí, sí, sí.
0: Bueno, si l'ha tornat vol dir que ella els va haver de pagar primer.
1: Els va haver de pagar i injustament.
0: En fi. La dada absurda que us ofereixo avui.
1: Vinga, aviam.
0: Sabíeu que el 50% de les lletres de Roger Federer són ER?
1: Ai, mare meva. ER. Roger Federer. Hola, sí, sí.
0: Roger Federer
1: té
0: 12 lletres i de les 12, sí, són ER. Roger Federer.
1: M'encanta.
0: És la meitat. La meitat de Roger Federer està confeccionat amb
1: ER. On has trobat això, Edgar?
0: Doncs mira, un jambo de TikTok que es diu Saba.
1: Ah, molt bé, molt bé. Sí. Vale, vale, vale, doncs escolta, fantàstic.
0: L'altre dia em va sortir i vaig dir, firmo, la meitat de Roger Federer està fet per ERs.
1: Molt bé.
0: I aquesta és la dada d'avui.
1: Fantàstic, veurem demà.
0: A veure, demà què portes, Gemma?
1: Demà potser no hi sóc, aquí l'hauràs de fer tu, eh?
0: Supera, no.
1: Farem en connexió en directe, potser, eh?
0: Vale. Demà farem cosetes. Si posa la Clàudia Cipuentes a partir de les 11, Gemma de Güell, moltes gràcies.
1: A tu, Edgar Manchado, fins demà.
0: Si Déu vol.
1: Si Déu vol.
0: Si Dios quiere.
1: Si vols.
2: Flash FM. Són les 11. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
3: La que manda.
4: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El Bon Rotllo, que ens porta per aquí Flash Ice Cream i 31 Fam. This is Flash FM. Bon Rotllo, per cert, que serveix per inaugurar nova hora, són les 11 i 2 minuts. Molt bon dia. Apareixo per aquí després del Flash Matí per acabar de rematar aquest matí de dijous. Juernes, que l'agafem amb ganes, eh? Vinga, va, et presento. Va, sí, sí.
2: Flash. En directe, a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
1: Molt bé, aquesta cançó, per cert, d'aquí, que es diu Dorayakis, és que és un portal directe cap a la infància. Ens quedem per aquí, però amb ASA, RV, FV i Kremlia, que és aquí es diu Muchachacha.

Aquesta cançó d'aquí és 100% una lliçó de vida, eh? Això d'arrepentir-te de no estar amb la gent amb la que estàs en el temps correcte, doncs mira. No passa res. Canviem de mood, sí, sí, i el pugem. No passa res perquè la vida tot és solució i el que no, doncs mira. Vale. El que sí que sabeu que us dic, que per aquells que no teniu entrada pel concert de Bad Bunny o teniu ganes inclús després del concert de fer una fiestita, un after amb motiu de Bad Bunny, que és la setmana de Bad Bunny oficial pràcticament, us dono una cosa, i és que de la mà de DSU i de Flash FM arriba la casita de Bad Bunny al Superclub Malgrat, eh? Amb una sessió especial de Sergi Domena d'aquí de la casa, acompanyat dels DJs Juan Esteban i Alex Pacheco. Una combinació que ho està petant, Flash FM i DSU de la mà, junts amb una nit d'autèntica bogeria, d'autèntic fanatisme de Bad Bunny, eh? El 23 de maig, dissabte, a la casita del Superclub Malgrat, arriba la força de Bad Bunny. Llistes, entrades, dones VIP al perfil d'Instagram, @DSU/grup, clar que sí. Bueno, va, baixem revolucions, que estem a dalt, a dalt, a dalt. Ens quedem per aquí amb el bon rotllo de Ryan Castro i Capo, aquesta que es diu La Villa.

0: poder del ritme.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa, Perú Cabil 2026.
2: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628 06 05.

0: l'allotjament. Perucabil 2026. Flash FM, emissora col·laborador.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
3: La Universitat Abat Oliba Feu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
4: El nostre so és únic.

Aquest aquí és el Quevedo, molt i molt ben acompanyat d'Elvis Crespo, un dels reis de la bachata. Bueno, de fet, no, del merengue, sí, sí. Amb aquesta que es diu La Graciosa. Clar que sí. Som-hi, és el torn de Cano i Justin Quiles. Aquesta aquí és pràcticament una novetat i es diu Olvidarnos de tot i és bon rotllera. Mira, perfecte.

La Marina, que està moreníssima després d'uns quants anys estant-lo. Cançó de l'estiu per excel·lència de l'any 2023, eh? Aquesta estava fins i tot dintre la sopa. I normal, perquè és un èxit. Espiga Flowers ho va clavar. Ens quedem per aquí amb Mora i Zetangana. Aquest aquí també va ser un èxit de l'estiu, aquesta vegada de l'any passat, quan Mora va aconseguir que Zetangana tornés momentàniament a la música amb aquesta que es diu Droga.

Rau Alejandro i Bad Bunny amb aquesta col·labo que es diu Què passaria? I ens anem amb Romeo Santos i Prince Royce, que també tenen molt a explicar. De fet, aquests dos estan enamorats i sembla ser que no els hi fan gaire cas. I diuen algo així com que cada vegada que passen d'ells o cada vegada que li fan mal, senten que li llencen dardos. És per això que ve d'aquí el nom d'aquesta cançó, que en realitat és boníssima. És l'hora de la batxateta aquí a Flash FM.

Tranqui. Mira, molt ben juntet i molt ben combinadet amb Manuel Doblea, amb aquest temazo d'aquí que ens arribava a la temporada 2018-2019 i que és un gustazo recuperar avui aquí a l'antena de Flash FM. Ens quedem per aquí amb Hendrix, que és aquest grup que canta aquest temazo en majúscules que es diu Golden i que és la banda sonora de la pel·lícula K-Pop Demon Hunters, però que va acabar sent molt més que això.

aquest aquí és Cano, amb una etapa ben romàntica. De fet, aquesta cançó li dedicava a la seva filla, que naixia dues temporades enrere, i també a la seva parella. Aquesta que es diu Se pone las Nike. Ens quedem perquè em quedo, va. Que té ganes de festa, eh? Es diu Scandic.

0: Vale.
1: This is Flash FM. Aquest aquí era el Quevedo, molt ben acompanyat de Nueva Línia, amb aquesta que es diu El Golpito. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Són les dos. Les 12 i 3 minuts, ara sí. D'avui, dijous, juernes, home que no.
2: Flash. En directe, a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
1: Sí, sí, dijous que agafem amb ganes, Perquè aquest cap de setmana es ve l'esdeveniment de l'any. Es passa per aquí, el Bad Bunny, amb el seu TV, tirar-vos fotos, World Tour. Ens quedem per aquí amb Hugel.

0: cap el meu nom. Però que voldries tenir
1: fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100
1: fucking money, man.
0: Si no del dòlar dintre la ment
1: fucking money, man.

Qui no vol veure bitllets d'escena, eh? Aquesta cançó de la Rosalía és una autèntica veritat. Es diu Milionària i ens arribava el 2019 sent una de les poques propostes en català de la seva carrera. Però un èxit és total. Ens quedem per aquí amb Mike Towers i també Westcol i Obi on the Drums com a productor amb la sessió número 23.

0: poder del ritme.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa, Perú Cabil 2026.
2: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
1: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026. Flash FM, emissora col·laboradora.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
1: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Esport.
3: La Universitat Abat Oliva Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
4: Del 14 al 16 d'agost torna la travessa del Pas de la Casa en la seva 5a edició i enguany amb més novetats.
5: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
4: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
5: 5a travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
6: No penso fer res aquest cap de setmana, només descansar.
7: Qui diu que el cap de setmana és per descansar?
2: Miquel González et farà saltar, córrer, ballar i, sobretot, activar-te per encarar el dia amb energia.
8: Flash Running!
2: Posa't en forma amb el Flash Running. Cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí.
8: Flash Running!
2: Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM.
0: Amb Miquel González.

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

Aquest aquí és Jay Wheeler. Amb una de les propostes romàntiques, bueno, a la seva línia, que s'ha de dir que té fama de romàntic. Som-hi, ens quedem per aquí amb la plena.

Aquest aquí és el conjuntito d'El Bobby i Omar Montes, conjuntet que probablement ja serà de màniga curta. Perquè les temperatures aquesta setmana estan pujant moltíssim i jo que sóc team calor estic encantadíssima. M'encanta els loquets que començaré a portar, mare meva, estic contentíssima. Ens quedem per aquí amb Young Sister i Kremlin, som-hi. Aquest aquí és el seu culo.

Doncs mira, aquest petó ens l'envia Maluma des de 2017, eh? O sigui, ens arriba tard. Aquesta que es diu Felices los Cuatro. I tot i que va ser una cançó polèmica en el seu moment per raons òbvies de la lletra, també hem d'admetre que és un exitàs. Som-hi, ens quedem per aquí amb Dimitri Vegas, Like Mike, que tenen ganes de festa. Saben que estem a dijous i venen a repartir tralla. Aquesta que es diu Magna Time.

Aquest aquí és el Floyd Menor i el Chris MJ, que per cert, el... Sí, sí, estaran sonant probablement moltes cançons, per exemple, al Surf Festival, que arriba a la 8a edició amb un dels artistes més forts del moment, des de Mike Towers a Omar Cuz o De La Fuente, que De La Fuente habitualment no fa gaire concerts, doncs mira, està aquí, a Barcelona, Surf Festival. A més, també tenim a Davey, De La Rose, de RUFV, Jan Block i molts, molts més. Apunteu-vos la data, 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, arriba el Surf Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, amb un cartell potent, potent, eh? Amb un dels principals artistes del moment. Em passo per aquí també per dir-vos que queden poques entrades, així que aconsegueix la teva a surffestival.org. Temazos com aquests els podràs escoltar en directe al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Repeteixo que queden poques entrades i que les podeu aconseguir a surffestival.org. Som-hi, és el torn d'Kid Voodoo i JC Reyes. Amb aquesta d'aquí...

un gustazo escoltar artistes com, per exemple, jo que sé, mira per aquí, la Becky G o la Nati Natasha, junt amb Daddy Yankee o Bad Bunny, amb aquest aquí, el Dura Remix, que ens porta directament al 2018 i és un gustazo recuperar-la avui aquí, a l'antena de Flash FM.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: This is Flash FM. I aquests aquí eren Flash i Ice Cream i 31 Fam, que s'ajunten per fer aquesta cançó tan divertida que es diu Dora Yakis i que ens porten directament a la nostra infància, concretament als dibuixos de Doraemon. Què tal, com esteu? Som, iniciem nova hora, són la 1 i 2 minuts.
2: Flash! En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
1: Molt bé, ara que ja m'he presentat, continuem amb Quevedo, que també el bon rotllo el porta a sobre. Aquesta aquí es diu Ni Borratxo. Ni Borratxo.

Bennett, que el 2023 va decidir posar-li molta i molta canya a aquesta versió de Los Chicos del Coro, que ens arribava en forma de, mira, de temazo. Ens anem per aquí amb Manuel Turizo, que ens fa baixar una miqueta les revolucions i que, a més, ens dona un consell. Ens diu que per un pendejo no se llora.

0: buit.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: T'apassionen la comunicació, la innovació en continguts i els nous mitjans digitals? T'agradaria definir les estratègies de la comunicació del futur? Amb el grau en Comunicació i Creació de Continguts Digitals de la Universitat CEU Abat Oliva, avui t'endinsaràs en el nou panorama mediàtic. Demà destacaràs els mitjans. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
3: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
4: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
3: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Bar Ramars.
5: Un bon bacallà al Pil-Pil.
6: No el demanis al Bar Ramars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Bar Ramars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
7: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
8: FM, la ràdio.
9: Ladies and gentlemen,
8: Dance Leader.

0: Aquest temazo ens el porta Quevedo, molt ben acompanyat d'Elvis Crespo, que és conegut com a el rei del merengue.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Que, per cert, aquesta cançó aquí, La Graciosa, té aquests tocs també de merengue que li fan tan i tan divertida. Ens quedem per aquí amb Luke Rea i BM, amb la Bora.

Això d'aquí és el que passa quan mescles francès amb castellà, que dona com a resultat aquest temazo aquí, que es diu Casanova, i ens presentava en el 2023 la Lola Índigo, Sulking i RVFV. Mira, acabem d'arribar justament a 2:15 i tenim per aquí a Mike Towers i Quevedo, que ens visiten amb el Soleau.

Doncs mira, aquesta aquí és la cançó on la Karol G li dona el sisis. És a dir, no para de pensar que abans que hagués passat si abans hagués conegut. Això mai ho sabrem, però el que sí que sabem és que dona com a resultat un èxitàs que es diu Si antes te hubiera conocido i que forma part del cinquè àlbum d'estudi de la cantant Karol G, que es diu Tropico, que per cert, en res arrenca el seu tour. De fet, ja van sortir la compra d'entrades i hi ha una data aquí a Barcelona. Ens quedem per aquí, però, amb Aïssa, RVFV i Kremlin. Això d'aquí és el seu muchacha-cha.

y tú jugando a la inocente, ¿eh? Aquest aquí és Feiti Mora, amb un temazo que no passa de moda. Es diu La Inocente. I ens la portaven al 2022. Flash! Ens quedem per aquí amb Juan Magán i Omar Montes, que estan decidits a tornar a posar al top de les llistes d'una de les cançons més mítiques de la seva discografia. Aquesta que es diu Ayer la vi, aquesta vegada edició 2026, de la mà d'Omar Montes.

0: Aquesta aquí parla sobre una història d'amor que viuen... Que, bueno, que viu Cabedo i una altra persona amb la persona quan tornen a la illa després de l'estiu, eh? Doncs mira, segur que van sortir molt de festa i s'ho van passar molt bé i vosaltres podeu també tenir un estiu de meravella amb això que us explico per aquí. A Flash FM estem buscant provadors per les festes Wrap Up. Podries guanyar fins a 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Sí, sí, 1.000 euros. Això és de veritat. Mira, i us preguntareu, ostres, Clàudia, i això com es fa? Us explico. Entra ara a infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash Espai FM. Inscriu-te a l'oferta provador de festes i creu els dits, perquè si ets el seleccionat o la seleccionada, t'emportaràs 1.000 euros, ni més ni menys, per assistir a les festes Wrap Up. Tan senzill com això. Vens, proves una festa i t'aportes 1.000 euros. Toma ja. Mira, això de la mà d'InfoJobs i de Flash FM, perquè volem que la teva primera feina sigui aquí, una ben pagada i una molt divertida. Així que ja sabeu, entreu ara mateix a infojobs.net.
1: FM en la casa, todo el mundo arriba. InfoJobs,
0: clar que sí. Som-hi, ens quedem per aquí amb JC Reyes, que ens porta aquest Loquita al tram final de l'hora de la una del migdia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. El Sindicat de l'Habitatge d'Andorra ha criticat de nou el projecte de llei de desintervenció dels lloguers després de reunir-se amb representants de demòcrates i de ciutadans compromesos. El col·lectiu considera que el text manté un enfocament favorable al mercat immobiliari i alerta que la reforma pot agreujar la inseguretat residencial. Entre les principals preocupacions exposades hi ha les pujades dels preus dels lloguers i possibles expulsions indirectes derivades del nou marc normatiu. Parlem de la ministra de Salut, Helena Mas. S'ha defensat que l'actual nombre de farmàcies al país és l'adequat per cobrir les necessitats de la població. Durant la presentació del projecte de llei d'ordenació farmacèutica, també s'ha detallat els nous criteris que regularan l'obertura de futurs establiments. Segons la proposta, les farmàcies hauran de mantenir una distància mínima de 500 metres en zones amb alta concentració, com és el cas d'Andorra la Vella o Escaldes. En altres punts del territori, la separació haurà de superar el quilòmetre i donar servei a una població mínima de 1.500 habitants. La reforma legislativa busca reforçar la qualitat assistencial i adaptar la xarxa farmacèutica a la realitat del país. I la família de Carlos Manuel Chozo, el resident que va perdre la vida en l'accident d'Oliola el passat mes d'octubre, ha denunciat nous retards en la investigació judicial del cas. Segons expliquen els familiars, l'acompanyant del conductor presumptament responsable del sinistre, un home espanyol de 51 anys que també va resultar ferit, ha estat citat dues vegades pel jutjat com a testimoni interessat, però encara no ha comparegut. La família assegura que actualment es desconeix el seu parador i lamenta que tampoc hagi estat declarat en rebel·lia processal. I el govern ha autoritzat 9 especialistes en cardiologia perquè puguin exercir parcialment a Andorra i formar part del futur servei d'hemodinàmia de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Els professionals integraran l'equip liderat pel doctor Josep Brugada, que també disposa de l'autorització corresponent per desenvolupar l'activitat d'intervencionisme cardiovascular al centre hospitalari.

0: Flash FM a Andorra, 93.8. Flash
1: FM. Del 14 al 16 d'agost, torna la travessa del Pas de la Casa en la seva cinquena edició i enguany amb més novetats.
2: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
1: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
2: Cinquena travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
3: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 700

0: 908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
1: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Lola Índigo posant veu a aquest temazo que es diu La Reina. La Reina. I aquest 2026 està carregat de sorpreses musicals, com per exemple aquesta, que Sopa de Cabra, Su i Mon DJ s'han ajuntat per fer aquesta versió de la mítiquíssima cançó Camins, Somnis i Promeses.

Aquesta aquí ens arribava el 2022 i és de la Karol G, es diu Provenza. Així com a dada interessant, que sapigueu i que si us fixeu en les veus que sonen de fons fent los coros, apareix ni més ni menys que la veu de Bad Bunny, eh? Sí, sí. Aquesta persona apareix en aquesta cançó, així que la pròxima, fixeu-vos-hi bé. Per què ens quedim amb Hugel? Aquest

BL i Yo Beyond the Drums amb aquesta clau que es diu Mi Refe. Doncs mira, Bad Bunny és el tema de la setmana perquè demà ja arrenquen els seus concerts i a més ja s'ha vist per aquí a Barcelona rondant. Doncs mira, jo sé que aquests concerts es transformaran en llegenda i també hi ha una festa que ho acabarà sent. De la mà de DCO i de Flash FM arriba la casita de Bad Bunny al Superclub Malgrat, amb una sessió especial de Sergi Domena d'aquí de la casa, acompanyat també dels DJs de Juan Esteban i Alex Pacheco. Viurem la febre del Bad Bunny aquí, el 23 de maig, a la casita del Superclub Malgrat. La combinació que ho està patant Flash FM i DCO junts amb una nit d'autèntica bogeria que et servirà per anar d'after després del concert, o bé, si no has aconseguit entrades, doncs mira, viure la febre de Bad Bunny amb una festassa. Llistes, entrades anticipades i zones VIP al perfil d'Instagram @DCO/grup. Som-hi, va. Baixem revolucions i fem de cop, eh? Mentre vosaltres aneu comprant les entrades a @DCO/grup, ens quedem per aquí amb un Marco, amb això que es diu Coco.

aquí trobem a mira, a Robi. A Robé, amb aquests aquí. Robé, anava a dir, no, Robi. Amb això aquí que es diu el panticito. Que, per cert, estem arribant a la recta final de l'hora de les dues i es passa per aquí Batial. Molt ben acompanyada del Chencho Corleone. Amb una col·labo que sempre ha volgut fer i amb motius, eh? Aquesta aquí és xulíssima, es diu Choque. Choque.

0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
1: La que manda.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: This is Flash FM. I aquests aquí, doncs, eren 31 Fam i Flashy Ice Cream, que ens porten aquesta cançó divertidíssima i perfecta per inaugurar nova hora. Són les 3:10, benvinguts i benvingudes a Flash FM, on ja sabeu que aquí el bon ritme i el bon rotllo és Segell de la Casa.
2: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Simón.
1: Molt bé, i ara que ja ens hem presentat, mira, just com deia fa un momentet, el ritme ens corre per aquí, en aquesta casa. Dimitri Vegas, Like Mike, amb aquest Mac and Attack.

0: un 8.
1: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la casa dels guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
5: Tothom en parla i tu no saps de què va, oi? Flash FM Andorra 93.8.

Quevedo i Elvis Crespo, aquests dos que porten aquest tema amb majúscules, sens dubte, doncs mira, igual que el seu nom, graciosíssim, perquè és que és divertidíssim, ens alegra aquest inici de tarda. Es diu La Graciosa. Ens quedem per aquí amb Ryan Castro i Capo, que ens porten ritmes reggaes per acabar de duar el bon rotllo que portem avui a l'antena. Aquesta aquí es diu La Villa. Falten pocs minuts per arribar a 2:15.

Chanel i Abraham Mateo. Aquests dos que ens porten aquest clavaito de 2023. Ens quedem per aquí amb Easy Kid, que ens regala aquest Shiny. Cançó, per cert, proposta romàntica. Perquè aquests dos... Mira, aquest, de fet, ens diu que som tan especials com un Pokémon Shiny. Baby,

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

Necesita, Nicki Nicole, Tiago i Emilia, tots ells reunits en aquest remix d'Una foto, que al principi no s'anava a incloure Emilia, però es va afegir a posteriori i va ser veu principal. Ens quedem per aquí amb Aïssa, RVFV i Kremli. Tots tres, la que ens porten aquest

0: temazo amb majúscules de Wisin i Ozuna, amb aquest Escápate conmigo que recuperem avui de 2017. I és un gustazo escoltar-la aquí a la ràdio i també és un gustazo ballar-la de festa, clar que sí. Doncs mira, us imagineu que us paguen per sortir de festa i per ballar aquesta cançó, aquesta i les que vulgueu, eh? Temazos tot, això segur. Pues mira, perquè a Flash FM estem buscant provadors per les festes wrap-up. Què vol dir? Que podràs guanyar fins a 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Sí, sí, 1.000 euros. Entra ara mateix a infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash Espai FM. Inscriu-te a l'oferta de provador de festes i creu els dits, perquè si ets el seleccionat o la seleccionada, t'emportaràs 1.000 euros, ni més ni menys, que per assistir a les festes wrap-up. Per això et paguen 1.000 euros per sortir de festa, per passar-t'ho bé. El ritme de Flash FM i també molt ben acompanyat d'InfoJobs, que volem que la teva primera feina sigui aquí. Clar que sí.
1: FM en la casa, todo el mundo arriba. InfoJobs,
0: InfoJobs, va, ens quedem per aquí amb Bad Bunny.

Bizarrap, com no, és el productor que està darrere d'aquest exitàs, que té una llista enorme de temazos. Com per exemple aquesta, que és la sessió número 58, que ens portava el 2023, que conté com a vocalista a la Young Miko. Ens quedem per aquí amb Quevedo i el seu Scandic abans, però dir-vos que arrenca l'Interactua en qüestió de 4 minuts.

0: Flash FM. Son las 4.
1: Hello, hello, què tal?
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domena pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Una tarda més, com sempre, aquí a Flash FM. Sigueu benvinguts. John Summi, Fate.

Dos artistes de mons diferents, d'universos musicals que poc tenen a veure. John Summit i Fade, units per aquesta cançó que es diu Chica 305. Un encert que sabem que funciona i que us agrada i que posa en marxa una nova entrega, una nova edició del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. Què tal? Com esteu? Bona tarda. És la Clàudia Cifuentes qui marxa. Salutacions d'en Domena. Podeu començar a demanar i dedicar tantes cançons com vulgueu al WhatsApp al 628-060513. Entre altres coses, perquè estem omplint de possibles candidats la nostra base de dades per entrar en el concurs que us porta directes a viure in situ un dels millors festivals, sense cap mena de dubte, del món. Se celebra a Europa, més concretament a Alemanya, i es diu Perucabil 2026. Serà del 17 al 19 de juliol, seran 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I a més, és que és així, eh? Sortegem un abonament doble pels 3 dies més vols d'anada i tornada i allotjament per participar a 628-060513. Al llarg de les 4 hores d'interactuar, demaneu, dediqueu la cançó que vulgueu i us apunto per aquest sorteig que farem ben aviat. Moltíssima sort i la bona experiència per marcar-vos a l'agenda i esperant cantaletes que arribin aquests dies per gaudir com uns nans. Diu, hola, bones. Diu, podries posar-me la cançó Dardos del Romeo Santos per poder inspirar-me, diu, mentre estudio. Gràcies i que tingueu tots molt bona tarda. Avanti, doncs, amb aquesta primera cançó, una molt bona bachata de Santos i Prince Royce. Sempre ho he dit, una mica empalagosa la cançó, però ideal, idònia, per anar escalfant motors al llarg d'aquesta tarda, dijous. Benvinguts, benvingudes.

0: aquesta, pel que es veu, està agradant i molt, eh? Es perfila com una de les cançons de l'estiu.
1: Hola, bona tarda. Estic de camí a les meves classes de ball i aviam si em pots posar la cançó de La Graciosa de Quevedo per motivar-me una mica i apuntar-me pel sorteig. Aviam si em toca.
0: Molt bé.
1: Gràcies.
0: Com us agrada el ball, eh? La festa i el cachondeo. Moltes gràcies pel vostre, pel teu missatge, en aquest cas. Evidentment, t'apunto per aquestes entrades, per aquests vols i allotjaments. Tot full equip. I més que previst pel Perú Cabil 2026. 628-060-513. Va, estem fent les primeres passes plegats d'aquest nou interactu. Estem agafant, diguéssim, posicions a la pole, eh? Hola, flaixeros, sóc en Manuí. M'agradaria que posessis la cançó Tandem dels Tiets. Gràcies, se la dedico a la meva parella. Diu que la vull amb bogeria. Va per tu, t'estimo moltíssim. Bueno, la podies haver nombrat com a mínim el nom, eh? Encara que no fos el de veritat. Ens vam conèixer.

0: Escoltes l'Interactua. Torna Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. J.C. Reyes, Winson i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: La Universitat Abat Oliba Feu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
3: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
4: No, m'ha entrat això.
5: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: Vinga, som-hi, amunt!
7: I tu que pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: Visca els canvis. Entra ara a cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
9: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
10: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628 06 05

0: desallotjament. Perucabil 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran. Del 14 al 16 d'agost, torna a la travessa del Pas de la Casa en la seva 5a edició i enguany amb més novetats.
4: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
3: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
4: 5a travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
1: El nostre so és únic.

0: podríem dir perfectament que és nova i si algú no la té controlada o no la va arribar a conèixer, probablement s'ho menja, eh? És Justin Bieber, el de tota la vida, que fa revifar unes quantes de les seves entranyables, emblemàtiques cançons, entre elles especialment aquesta.
1: Quería la canción de Justin Bieber. Beauty?
0: Anavits.
1: Muchas gracias.
0: No se merecen. Un petonet ben gran. Que tinguem molt bona tarda. Minut per dos quarts en punt de 5 de la tarda, precisament d'avui, dijous, dia 21 de maig. Ens apropem, mica en mica, a un nou cap de setmana que ens farà passar per la genuïna casita d'Adeseo, al Superclub de Malgrat. Serà concretament aquest dissabte a la nit. De seguida us explico amb més luxe de detalls. Sergi Domènech, com estàs? Soc l'Ivan López, des de Sant Joan de les Abadeses. Vull demanar la cançó del Dorayakis. De Flashy Ice Cream i 31 Fam. Avui dedicada al Jordi Villalba, a l'Héctor Citac, l'Eva Córdoba i també al locutor de Flash FM, Miquel González. Veus que bé? Una abraçada i fins demà, que vagi bé. Adéu-siau.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa,

0: ser fàcil. En qualsevol cas, ho intenta explicar a través d'aquesta cançó un cop més aquí a Flash FM. I per demanada, eh? Hola, bona tarda. Acabant la jornada de treball, m'agradaria que poséssiu la cançó Superestrella. Moltes gràcies. I vinga, diu, ja tenim pràcticament aquí el cap de setmana. Ànims per tothom. Moltes gràcies per aquest missatge tan solidari, efectivament, eh? La veritat és que està costant aquesta setmana, eh? Adéu, senyor. Ara que la va parir. Después del turno nos vemos en la pista. La Universidad de la Fiesta. A Flash FM busquem provadors per les festes wrap-up. Podries guanyar fins a 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. 1.000 euros! Entra a infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash FM. Inscriu-te a l'oferta de provador de festes i creu els dits. Si ets el seleccionat, t'emportaràs 1.000 euros per assistir a les festes wrap-up. Es diu ràpid, eh? Però queda més clar i català potser impossible. Infojobs, la teva primera feina és aquí. I a més de festa i molt ben remunerada. No es pot demanar més per res, perquè tampoc demanem gaire. Va, 628-060513. Feu una mica de caliu i feu que aquest Interactua brilli com sempre ho fa, gràcies a la seva audiència. Hòstia, m'estic fet un poeta, tu. Hola, qui tenim per aquí? Hola, hola, hola.
1: Hola, soy Noah.
0: Hola, Noah.
1: Voy a ir con el sexo.
0: ¿Con el sexo?
1: Con la yaya.
0: Ah.
1: Y cero la valle...
0: Ahí. Aviam.
1: Y cero lo rompe, lo rompe la valle más tan
0: morena. L'he pillat, eh? L'he pillat.
1: De sanos.
0: De casualitat, però l'hem pillat al vol, eh?

0: Aquí a l'Interactua amb aquesta cançó, que és molt més que una cançó, és tot un himne, ja.
1: Bona tarda, Sergi. Soc el Toni de Calafell.
0: Què diu el Toni?
1: He escoltat la cançó de la Morocha, que m'agrada molt al meu fill, i que passeu tots molt bona tarda.
0: Tres quarts del mateix per tu i el teu fill. Moltíssimes gràcies. Si us agrada tantíssim la Morocha, us la poso, només faltaria, hombre. I us apunto pel sorteig d'aquests abonaments, tres dies amb allotjament i vols anada i tornada per anar al Perucabil, eh? Perquè si t'ho vés, val molt la pena. Us tinc a tots en compte, eh? Només faltaria. 6 minuts per arribar en punt a les 5. Ens diuen, hola, Flash, em podeu posar la cançó Camins, somnis i promeses? Diu, abans de les 5, que tinc entrenament de hockey i la vull escoltar abans de començar. Moltes gràcies. Que vagi molt bé el hockey, tio. Aquí tens.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Girona, 99.6. Salt, Banyoles, Cassà, Llagostera, Anglès, Santa Coloma, Caldes, Maçanet de la Selva. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: No ens calen filtres a l'Instagram.
0: Flash. Al natural ja som una monada. Flash FM. Flash FM. Són les 5.

0: Aquesta és la música de Cano i Justin Quiles, primera d'aquesta segona de l'Interactua, de tantes que anirem compartint sempre a la carta a través del 628-060513. Olvidar-nos de tot és un gran el seu títol, eh? Que és el que no farem, ni molt menys, com a mínim fins a les 8. Us tenim, com sempre, més que presents. Un mes faltaria i tenim per vosaltres els millors i més savis consells que us puguem donar, diguem-ne. Per exemple, sabreu que amb el Carnet Jove teniu un munt d'avantatges i promocions. Per exemple, torna la Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya i tindràs fins al 20% de descompte en l'entrada. Més descomptes en la nova edició del FIRE, el Festival de Cinema LGTBIQ+. El preu de l'entrada et queda per 6 euros. I si t'agafa gana, a la cadena de burgers de Leito et faran un 10% de descompte a la carta. A Domino's Pizza, preus especials en pizzas mitjanes amb el Carnet Jove. Si t'agrada el menjar asiàtic, a Udon tens 10% de descompte en plats a la carta. També tens 10% de descompte al restaurant Buenas Migas, sempre que sigui a partir de les 8 del vespre. I si encara no tens el Carnet Jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Baixa l'app Carnet Jove Cat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes, a més de tenir sempre el teu carnet digital al telèfon mòbil. Bravíssim! Vinga, som-hi!
1: Bona tarda, Fly Jerry.
0: Què passa?
1: Voldríem la cançó de Dardos.
0: Dardos.
1: I som Arnau i Martí. Volem esta cançó perquè ens dona ànims.
0: Això està bé.
1: Per l'entreno. Acabem de sortir del col·le.
0: Que ja seria hora, també, no? Van a plegar amb veles per buina directes a l'entreno a passar-ho bé, va. Dardos per vosaltres, simpatiquíssims. Un petonet.

0: deixa ben clar, Mister Quevedo i aquesta cançó que també s'imposa entre les peticions aquesta setmana, sense cap mena de dubte. No hi ha cap Excel ni coses d'aquestes que es fan i tal, però la meva memòria de moment com a mínim funciona a aquest nivell. Hola, Sergi, què tal? Soc en Marc, des de Girona. Estem acabant l'entreno de futbol. Avui el míster ens ha fet córrer com si no hi hagués un demà. Em podries posar la cançó de Quevedo, Ni borratxo? La dediquem, diu, al nostre porter, que avui s'ha menjat uns quants gols perquè diu que el sol li molestava. Bueno, aquí cadascú va buscant les cosetes, eh? Molt bé, home. O potser és veritat, pou, no sé. Molt bé, Amanti, molt més. L'interactua de Flash FM, que està, com sempre, encantat de rebre els vostres missatges, li faltaria.
1: Buenas tardes, Sergi, Màquina, què passa?
0: ¿Cómo están los Máquina?
1: Ya ahí con mi compañera Lola, que lamentando el caso de mi último día con ella.
0: Sí.
1: Porque, bueno, me cambio de trabajo y eso. Y quería que nos pusieras tres opciones, ¿vale?
0: A ver.
1: Deseo de J.C. Reyes,
0: sí.
1: Ginza de J Balvin Man o 6AM de Farruko y J Balvin.
0: Ya está.
1: Bueno, lo dejo en tus manos, Sergi. Muchas gracias. Un abrazo, cuídate mucho. Que vaya bien el día. Venga, flasheros, a tope.
0: Adéu, guapo. Molta sort en aquesta feina que dius que començaràs deixant la que ara mateix feia.

0: escoltes l'Interactua. Torna Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. J.C. Reyes, Winston i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
3: Jo no puc treure'm del cap això.
4: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: Blanco de verano, Don Simón.
6: Blanco de verano, Don Simón.
5: Nou blanco de verano, Don Simón.
7: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: Tens un màster en festa i encara ho fas per amor a l'art? Vinga, va! Espavila, perquè InfoJobs té oberta l'oferta més bèstia de l'any. Entra a InfoJobs des de la web o l'app, busca Flash FM separat i la veuràs. Apunta't a provador de festes. Sí, això existeix. Si et seleccionem, 1.000 abraços per anar de festa a la Wrap Up. Així, tal qual. Entra a InfoJobs.net, dona-t'hi d'alta i inscriu-t'hi. InfoJobs, aquí es comença fort. Andorra. Flash FM. 93.8.
10: Les millors braves d'Andorra?
11: No vagis al Barra Mars.
10: Un bon bacallà al Pil-Pil.
11: No el demanis al Barra Mars.
10: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
11: Oblida tant del Barra Mars.
10: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
11: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
10: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
12: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
13: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
12: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
14: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vin al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Sport.
0: Flash FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio. Que no? Seu i escolta.

0: setmana la festa no s'atura amb el Maxi Flash, el Flash Running, el Calibre 45, el Warm Up i el Flash Urban Deluxe. Tot el poder del ritme es concentra en els programes de Flash FM. A Flash FM tenim el poder del ritme.
1: Flash!
0: El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa.
1: Flash!
0: Flash FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. FM, la que mana.

0: Genial, genial de la muerte.
1: Bona tarda, Flan, som Carlos de Vilanova i el Tru. Avui m'agradaria que em posessis la cançó de Malibu.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies i fins demà. Adéu.
0: Adéu-siau, Carlos.
2: Adéu.
0: Bona tarda i que vagi molt bé. Ella és mi Tatiana. Ella és mi Daisy. Com un llum d'oli, tu. Però li ha sortit bé la jugada, eh? El Rosowski, que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, que bé que li ha sortit la jugadeta del Malibu, la canció que piden todos menos tú. Un cop més demanadíssim aquí a l'Interactua, 628-060513, i ja no recordo des de quan, perquè la etapa de publicació de la cançó ja... de fa temps, ja. 4 minuts per 6:15, va. Hola, Sergi, somos Marina y Ángeles. Tú eres mi Marina, tú eres mi Ángeles. De Sabadell, tío, nos gustaría pedirte la canción Baby Don't Harm Me de David Guetta y participar en el sorteo del Festival de Música Electrònica. I jo afegeixo, Perú Capil, eh? Trossa Festival, edició 2026. Dedicada a tu i tota l'audiència de l'Interactua. Muchas gracias, Sergi. A vosaltres, un cop més. La que canta aquesta cançó és Anne-Marie i la veritat és que la clava, eh?

0: Cançó La Plena del Vele, abans de que tot plegat se'ns apagi de les mans. I apunten pels sorteig dels abonaments pel Peruca Vil. Moltes gràcies. Vinga, veig entretinguda, no, eh? Aquesta tarda, pel que m'expliques, ànimo, ànimo. Ja ho tens fet, això, va. La Plena, Vele sí que ho té fet, eh? Jo crec que aquestes alçades no pararà perquè és més per complot, però ho té bastant fet, la veritat sigui dita. Amb aquest Plena i d'altres tants temes que formen part de la nostra programació que s'han acabat convertint en èxits. Evidentment que sí. I qui també ho té molt bé i molt encarat és Superclub Malgrat, amb els amics de Deseo i Flash FM per aquest cap de setmana. Ens veurem les cares, eh? Tenim moltíssimes ganes de convertir una nit memorable. Amb la sessió especial de qui us parla, M.O.A. Sergi Dovera i els de joqueis residents. Els amics Juan Esteban i Alex Pacheco, una combi que ho peta amb Flash FM i Deseo en una autèntica nit de bogeria, com bé us deia. Eh? Serà aquest dissabte, 23 de maig, a la casita de Superclub Malgrat. Llistes, entrades anticipades, VIPs i tot allò que busqueu, a banda de seguir-los, que seria el millor i més amic consell que us podem donar a Deseo, per exemple, guió baix grup, o a Superclub amb dos pes Malgrat. Passarem una molt bona estona, eh? Aquest dissabte, evidentment, està garantit. Hola, hola!
1: Hola, Domena, bona tarda, sóc la Jessica.
0: Hola.
1: Mira, que t'escric avui. Bueno, primer de tot, com estàs?
0: Bé,
1: i després,
0: bueno,
1: t'escric per demanar-te los de l'espacio avui.
0: Sí.
1: I participar en el concurs del Peruca Vil, per variar, vale?
0: Perfecto.
1: Besito, que ens ha de tocar.
0: Molta sort, que vagi bé, gràcies.

0: Ens diuen, ei, Domènec, crac, sóc en Kevin des de l'Hospitalet, estic al tren tornant de la uni, tinc tanta son, diu, que sé perfectament la cançó que vull, per espavilar-me. Màquina Time, se la dedico a tots els oients de Flash FM i a tu, Sergi, que sempre ens fas molta companyia. Gràcies, doncs, a tu pel teu missatge i ànims. Espero que t'hagi favilat la cançó. Francament, està feta per això, eh? Déu-n'hi-do. La contundència de Vegas Like Mike, sobradament coneguda i demostradíssima. Aquesta cançó que fa tantíssim el pes i que de tant en tant em demaneu aquí a l'Interactua. Programa que reivindica el ritme a la carta, protagonitzat, evidentment, per vosaltres.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Hola.
2: Bona tarda, flasheros. Jo me merec lo viatge perquè sí. Fa un any que vaig començar a treballar la meva millor versió i vaig deixar l'alcohol i vaig deixar de sortir.
0: Això està molt
2: bé. I m'apetiria moltíssim fer una escapada amb la meva parella, que s'ho mereix per tot el que m'ha aguantat este any.
0: Ah.
2: I més que res per canviar d'aires. Gràcies.
0: T'apunto pel sorteig i et poso aquesta, si et sembla bé.
3: Oye, la vida te hace mucho tiempo y...
4: Con su amiga en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Gracias, Maca, que esta cançó de Jay Wheeler es diu de Lejitos i s'imposa aquí a l'Interactua de Flash FM. Per tant, un tema ideal per engegar i treure'm de la xistera aquesta tercera hora de show. Camí de les 8, escoltant-vos, llegint-vos i regalant-vos, ja ho sabeu, al llarg de tota aquesta setmana, la possibilitat d'entrar d'entrada ja en el concurs. Us podria portar directes del 17 al 19 de juliol a Alemanya a viure en viu directe els millors artistes de la música electrònica mundial. De fet, és un d'aquells esdeveniments que són experiencials, que no és només anar a veure un artista, sinó tota l'experiència en molts àmbits que val la pena viure. A més, també incloem els vols d'anada i tornada per el guanyador, guanyadora i l'acompanyant i l'allotjament, evidentment, més faltaria. Va, 628-060513. És un molt bon moment, jo dic en sèrio, per enviar missatges aquí a l'Interactua.
1: Bona tarda, com anem?
0: Què passa?
1: Posa'm el Dorayakis, va.
0: Dorayakis.
1: Posa'm una tapeta aquí de Dorayakis, d'aquesta bona.
0: Molt bé.
1: Em diu que ho estan rebentant.
0: Sí, noi.
1: I entradetes, eh? Vull les entradetes.
0: També, evidentment. Una cosa i l'altra. Sort.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Te tienes que mover, te tienes que mover. Sense cap mena de dubte, el personatge de moda en aquests moments, per molts motius, entre d'altres perquè, pel que ens indiquen les nostres fonts fidedignes, corre per Barcelona, si no m'equivoco, i m'han enganyat, allotjat concretament al Mandarín Oriental del Passeig de Gràcia, que és un hotel que està molt xulo, també pel que diuen, eh? Té un restaurant gourmet i unes coses d'aquelles que tant ens agraden. Aquí al costat de la ràdio, sí, sí. Bad Bunny. Ens diuen, hola, Sergi, t'escoltem des de Berga. Estem passant la tarda amb els col·legues. Diu, el nostre amic Ferran s'aposta amb nosaltres que no ens posaràs Nueva York. Diu, no ens facis quedar malament. Confiem en tu, ets un crac. Gràcies. Doncs mira, li dius al Ferran que xapi la boca, que acabem de posar Nueva York, i si us tireu i demaneu alguna altra cançó més al llarg de la tarda, doncs també la posem, si és del que va aquest programa. Ferran, home de poca fe. La que demaneu, dediqueu, i jo us la posi. Collons. Hola.
1: Hola, molt bona tarda, Domènec. Què passa, crac?
0: Què passa?
1: Bueno, avui em volia que posés la de 4 quixos.
0: Ah, 4K.
1: Venga, t'haig per tu a totes fraseres i totes les fraseres. Venga, jefe d'equipo, que estamos a tope.
0: A tope.
1: Ja estem a jornes, bona tarda. Que jo entre a tua,
0: jo ai, tindríem,
1: participar a les entrades.
0: Sí.
1: I venga, bona tarda i fins demà.
0: Ja ho has dit abans, però no passa res.

0: Leslie interactua.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
2: Flash FM, emissora oficial.
3: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present, crea el teu futur.
5: Blanco de verano, Don Simón.
6: Blanco de verano, Don Simón.
5: Nou blanco de verano, Don Simón.
7: Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
8: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
7: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
8: També a la web i l'app.
7: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
8: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
9: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Millionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
14: Jo tinc al cap tota l'estona això.
15: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
16: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
17: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM. 93.8.
4: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva, podràs participar activament en les activitats de les escoles de la Fundació a Barcelona des de primer. Universitat CEU Abat Oliva. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
18: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
19: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
20: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
19: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
17: Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.

0: Estava Batiel a la festa. Finalment es presenta amb aquesta cançó que ens demanen. No l'interactua sobre la Carla des de Tortosa. Estic ajudant a la meva germana petita amb els deures. Ens podries posar Xoque de la Batiel per desconnectar una miqueta i agafar forces de nou? I tant que sí. Sergio Corleones, que acompanya la Pussy Camano Gómez, que continua passejant la seva música arreu del món, especialment el nou disc que inclou aquest tema. Xoque, xoque, xoque. Avanti, amb el Soy Riba de l'Interactu aquí. Saludem, hola.
1: Bona tarda, Sergi. Pablo de Terrassa.
0: Pablo.
1: Aquí, com sempre, al Pau del Canó. Avui vull que em posis alguna del Bad Bunny de l'últim... El de David tirant les fotos, el que més t'agradi.
0: Perfecto.
1: Que ja només estem a dos dies de concert.
0: Sí.
1: Ja tinc la meva filla emocionadíssima.
0: I tu també, no?
1: I jo també.
0: Ah, vale.
1: Bueno, jo, la veritat és que no tant.
0: No, bueno, però bueno, bueno.
1: Moltes ganes de veure aquest espectacle.
0: Bueno.
1: Vinga, que tingueu bona tarda.
0: Tu passaràs molt bé, segur, eh? Ja veuràs, ja ens explicaràs. Balla molt bé, Bani, pel que em diuen.

0: Jimena, soc la Laia de Piera.
1: Bueno, bueno, bueno.
0: I la cançó de Muchacha.
1: Molt bé, molt bé.
0: Se la dedico al meu pare, a tots els que estan escoltant Flash FM, a tu.
1: Gràcies.
0: I, pues, al meu amic Adael. Vinga, fot-li canya, que estic a tope. I espero que tu també.
1: També, també, també. Sempre, sempre a tope. Evidentment, moltíssimes gràcies i encantat de rebre el teu missatge. Aquí hem escoltat últimament el teu pare. A tu no teníem el privilegi de compartir-te a l'interactuar. Avui veig que sí. Molt bé. Benvinguda, doncs. Bueno, aquest cap de setmana, aquest diumenge, concretament, ja que dilluns és festa a molts llocs del territori i a d'altres no, però és igual, això no ho tenim en compte perquè el festival està garantit i és, evidentment, parada obligatòria per tots els fans de la música electrònica Remember. Nova entrega del Macroaplec d'en Remember a Coma-ruga, en un open air deluxe. És que tots els ingredients estan perfectament combinats perquè sigui un diumenge espectacular a partir de les 6 de la tarda i fins a les 12 o més. Macroaplec, Remember, amb en Jordi Vélez, el Javi Level, l'Enzo Ferrara, el Ricardo Efa i qui us parla, Sergi Domera. Nosaltres ho passarem bé. Per tant, ende, vosaltres també, seguríssim. Hola, Sergi, me llamo Sara. Quiero pedir Jamaican. Se la quiero dedicar a todas las personas que, como yo, mira, trabajamos el fin de semana y el lunes que viene muchos también tienen fiestas y yo tampoco pillo, digo. Digo, me río por no llorar. Bueno, ànims, va, ànims, que segur que tiraràs... D'aquestes te'n sortiràs. Vale, Sara? En qualsevol cas ja ens ho diràs. Va, som-hi.

0: Molt bé, ens diuen bona tarda, Sergi. Soc la Clàudia, des de Llagostera. Diu, m'agradaria demanar Tu vas sent del Rels B per la meva amiga Laura, que va conduint mentre anem camí de Platja d'Aro a passar la tarda. Petons per tothom, moltes gràcies. Un pla fantàstic i meravellós. Que ens ha alegrat conèixer, que vagi molt bé, eh? Arrem en aquest cas del Tu vas sent, que encara no havia sonat i que trobàvem bastant a faltar. Que ens apropa una miqueta més a les 7 de la tarda, tan sols 10 minuts per arribar-hi concretament d'aquesta tarda, concretament dijous, dia 21 de maig. Ni més ni menys. A un mes i escaig per arribar oficialment a l'estiu. Això va ràpid, eh?
1: Oli! Soc Laia de Vall.
0: Què dius?
1: Doncs mira, avui et demanaré si la tens, la cançó de Bad Bunny amb el Percho.
0: Sí.
1: Aquest dissabte el vaig a veure al Palau. I participar-s'ho des de les
0: entradetes. Per
1: un camí. Sí, ja
0: estic. Molt bé.
1: Un patonet. Fins demà.
0: Un pató, que vagi molt bé. Perro Negro és la cançó que demanes de la combi entre Bad Bunny i Fate 2023, concretament. És la que tinc més a mà en aquests moments.

0: Diuen aquells que ja entenen que probablement sigui una de les cançons més importants d'aquest estiu, que per cert ja està a tocar. Per tant, bueno, doncs té tots els números o molts números a la rifa. Quevedo, amb el feix de noves cançons, i aquest concretament La Graciosa, que s'imposa i que agrada bastant. Posa en marxa la quarta i última hora d'Interactua. Soy Rima la Carta. Saludacions a Domènech. Què tal? ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Hola!
1: Hello, Sergi. Aquí Laura, fitxant com cada tarda.
0: Fantàstic, benvinguda.
1: Posa, sisplau, la cançó de Chica 305,
0: bona,
1: de John Sumiti i Faith, i li dedico a totes, la Xeros i a tu. Doncs vinga, que tingueu una fantàstica tarda, molts petonets i moltíssimes gràcies. Fins demà, adéu.
0: A tu sempre, pel teu missatge i la teva confiança que l'Interactua. Quiero...

0: Com ens engorila aquesta cançó, eh? És tremendo, és tremendo. Hola.
1: Bona tarda, Fleixeros. Bona tarda, Domènec.
0: Què tal?
1: Aviam si em podries posar una cançó, ja parlant del tema aquest del concert d'electrònica, una maquinera. Freaks de Timmy Trumpet, o si no, Machina Time, de Dimitri Vegas.
0: Molt bé.
1: I li dedico a la meva parella, que també li encanta aquesta música. Aviam si podem entrar al sorteig. Adéu.
0: I tant que sí. Entreu en el sorteig per anar directes al Perucabil 2026. Entre el 16 i el 19 de juliol a Alemanya, 3 dies d'autèntica bogeria, efectivament, als millors jocs del planeta. I molt més, fins i tot, eh? Entrades pels 3 dies, més vols anada i tornada amb allotjament. Hola, Sergi Domènec, diu, podries posar la cançó de Mora i de la Rose, Aurora, se la volem dedicar a la nostra companya, la Maria, que és una crac. Salutacions des de Sant Cugat de Sesgarrigues. Sant Cugat, Sesgarrigues, bueno, en fi. Doncs vinga, aquesta molt bona cançó que feia temps que no sonava i que un cop més us posem sempre on demand a través de les vostres peticions.

0: Escoltes l'Intel·lectua.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
2: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
1: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026. Flash FM, emissora col·laboradora.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Si aquest juny has de triar, tria U Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa. Descobreix el nou grau en dret o el grau en gestió de la societat digital i els cicles formatius de grau superior. Amb simulació, grups reduïts i una inserció laboral altíssima. I amb beques i ajuts. A la preinscripció, tria U Manresa.
4: Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
5: Algun dia tenir el meu propi piset.
6: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
4: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
8: I ara estic amb això.
9: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Torito. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM 93.8.
12: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
13: La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur. Flash FM Andorra 93.8.

0: escoltar interessantíssima cançó que demostra tenir també els seus fans entre la nostra audiència. I que s'han tret de la xistera, inventat aquests dos, mirant de fusionar estils i rotllos, donant com a resultat aquesta aventura, que no sé tampoc ben bé com qualificar-la. Sergi, sóc en Nosa, demano Shakira i Bele, algo o tu. M'agradaria també participar en el concurs. Porfa, moltes gràcies, que he fet equipo. Nosa, moltes gràcies, t'apunto al lot, evidentment. Molta sort a tu i a tots els participants que des de que vàrem posar en marxa aquesta història del Peruca Bill, miren de ser afortunats, afortunades. Resposta a les vostres pregàries en breu, ja. Va, qui més? Hola.
1: Bona tarda, Sergi. Soc la Lara de Reus. Us escolto cada dia. M'alegreu el dia, la tarda, la nit.
0: Gràcies.
1: I res, ja estem a puntet de començar l'estiu i amb això voldria demanar la de Salió el sol.
0: Ojo.
1: Salió el sol.
0: Este remember reggaetón del bueno,
1: I res, dedicar-la a tots els oients i un petó per tots. Adéu, adéu.
0: És Don Omar.

0: Jaufa. Molt creatiu el tema, ideal.
1: Hola.
0: Hola.
1: Em dic Ares i vull demanar una cançó d'Orayaki. La vull dedicar a la meva germana Maria,
0: sí,
1: que l'estimo molt, i vull participar en tots els concursos.
0: Tots els concursos?
1: Gràcies.
0: Aquí no veig tenim un de concurs, eh? Els tomboleros estan en un altre lloc, no gaire lluny d'aquí, també. En qualsevol cas, el concurs que tinc és pel Perucabil, que és un tros de concurs i un tros de premi, sí. Sense cap problema, vale, t'apunto. A tu i tots aquells missatges que ens van arribant al llarg de tots els interactues d'aquesta setmana. El d'avui ja pràcticament a punt de plegar veles. Ja seria hora, eh? Està tot el sac i ben lligat. De seguida, Tomàs Poal, Miquel González i el Flash Urban. Una més. I demà a partir de les 4 de divendres. Doncs molt més i esperem que, com sempre, millor. Soc en Domena. Hola, Sergi, diu. I flasheros, vull dedicar qualsevol cançó del Nicky Jam a la meva filla Lucía, diu. És una nena valenta i amb un cor tan gran que hi cap tot el món a dins. I no és maco, això? Clar que sí. Una abraçada molt forta per tu i per tota la resta de l'equip. Moltíssimes gràcies, doncs, a vosaltres, especialment pel vostre missatge, Travessures 2014, amb aquesta marxa. Adéu-siau.
2: Aló.
0: Aló.
3: Hola, bebé.

0: Flash FM. Non-stop 24.
1: ¿Pero qué es eso?
0: Flash FM. Son las buis.
1: ¿Ah, sí?
2: Flash FM.
0: Ha arribat el teu moment.
1: Sí.
0: A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la...
1: Polla.
0: Comença el Flash Urban.
1: Va, vale.
0: Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Les 8 a punt del vespre i comença una nova edició del Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
3: Miquel González, molt bona tarda, molt bon dijous. I a l'audiència, què passa? Prepares per trucar o què?
1: No ens fem responsables que totes les cançons facin que no paris de ballar.
3: És que voy a mover el esqueleto. Ok, Maquell.
1: Va, que avui també regalem entrades per anar al Cruïlla. Vamos!
3: Toma, Jeroma. Com us agrada el Cruïlla, cabrons? Com us agrada?
1: És que és dijous i anem molt calents.
3: Molt!
1: Molt. I, a més, estan pujant les temperatures, ja comença a fer una miqueta de calor.
3: Una miqueta, bro. Avui m'està suant tot el cul, mare meva.
1: A mi m'encanta la calor.
3: Que et sui el cul?
1: No, el calor. Bueno, doncs volem saber quina és la millor beguda per combatre la calor. Què és el que beveu vosaltres per combatre la calor, vale?
3: Ara que ho penso, he posat jo la frase aquesta per combatre la calor, em recorda molt per combatre la càries, no? La típica pasta de dents per a combatir la càries.
1: El Listerine.
3: Sí, aquestes merdes que tal, bueno, sí.
1: Va, telèfon obert, vinga.
0: 93-545-68-68.
1: Heu de trucar per dir quina és la vostra beguda per combatre la calor i també, per aconseguir les entrades del Cruïlla, heu d'endevinar quina beguda tenim nosaltres escrita aquí a l'estudi, vale?
3: Exacte, nosaltres prèviament hem pensat una beguda que a priori doncs és refrescant, vale? Que pots prendre per combatre la calor i si endevineu aquesta i és la vostra beguda preferida per combatre la calor, us emporteu automàticament l'entrada doble per anar al Cruïlla.
1: Molt bé, doncs vinga, ja podeu començar a participar a través del telèfon i si voleu demanar una broma telefònica, envieu-nos un WhatsApp.
3: Ja sabeu com funciona, a través del nostre número, el 699-69-69-69.
1: Envia'ns un WhatsApp, vinga, va.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: nova línia. I Quevedo, això es diu El Golpito. Hem començat el programa molt forts perquè el Tomàs i jo teníem una conversa fora de micròfon molt emocionant que no sé si podem compartir amb els nostres oients.
1: Home, no només podem, sinó que jo crec que algun dia haurem de dedicar tot un programa a aquesta pregunta, la veritat. Sí, a veure, estava mirant un TikTok que et plantejava cada quan bevies alcohol i què significava això. I et diu que beure cada uns dies et fa un consumidor molt excessiu d'alcohol i a mi no m'ho sembla.
0: Però cada uns dies hem de saber cada quants dies vol dir exactament,
1: saps? Posem que cada tres dies beus alcohol. Això és molt excessiu?
0: Home, sí, no.
1: No, però, però beure alcohol no és anar de putes tajas tot el dia, no?
0: Una birra.
1: Un parell de canyes i una copa de vi, això és molt excessiu.
0: Una copa de vi al dia o una birra al dia?
1: Una canya al migdia i una copa de vi a la nit. Està bé, cada tres dies, això.
0: Cada tres dies?
1: Sí.
0: I un dia de la setmana, taja màxima.
1: Vale, això un divendres, sí. Vale. Jo considero un bebedor habitual. Això és habitual.
0: Ah, però, sí? Tu creus?
1: Però molt excessiu. És que molt excessiu per mi és estar en coma tílic.
0: Que truqui un metge i ens expliqui.
1: Hòstia, doctor, hay un médico en la sala.
0: I també volem saber quina beguda teniu vosaltres per combatre la calor.
2: 93 545 68 68.
0: Vinga, va, tens el telèfon obert ara mateix. 93 545 6868, que te pots emportar les entrades per anar al Cruïlla.
1: Exacte, i com, direu? Doncs molt fàcil. Nosaltres hem plantejat abans de començar el programa una beguda refrescant, o a priori, que et serveix per combatre la calor, i la tenim aquí apuntadeta, vale? La persona que endevini o que la seva beguda preferida per combatre la calor sigui aquesta, s'emporta les entrades.
0: Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Com et dius?
1: Per favor.
3: Sergio.
0: Sergio, des d'on ens truques, tio?
3: Des de la carretera, perquè estic conduciendo, però sí de Sabadell.
0: Molt bé. I tu quina beguda utilitzes a l'estiu per la calor?
3: Uf, a mi la horchata me xifla.
0: La horchata? Molt bé.
1: Saps que ni l'havia plantejat, però la horchata és la cabra de les cabres?
0: A mi m'encanta la horchata.
1: És boníssima, eh? Sí.
3: Está buenísima.
0: Sí, la horchata.
3: Está buenísima. Sí, lo malo es que se tiene que beber muy fría. Y se calienta muy rápido.
0: Això és veritat.
1: Sí, és cert. No. És molt densa, llavors aquestes begudes...
0: De seguida va calenta.
1: Sí, com la teva cosina.
3: Está buenísima.
0: Molt bé. Quina és la beguda que tenim nosaltres aquí apuntada a l'estudi per emportar-te les entrades, Sergio?
3: Yo qué sé, un Monster.
1: No. No és un monstre.
0: No és un monstre. Gràcies, tio.
1: Merci per jugar. Hasta la pròxima.
0: Molt bé, ja ha penjat.
1: Molt bé. Aquest era de cacaolat calent. Era de cacaolat calent.
2: 93 545 68 68.
0: Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Tu com et dius?
5: Hola, buenas.
4: Em dic Pol.
0: Pol, a veure, quina és la beguda que tu tens a l'estiu que t'encanta per refrescar-te?
4: Com un bon Nestí, fresc, genial.
0: Nestí, molt bé, la cabra.
1: Nestí és bastant del grup Coca-Cola, per dir-ho així, és la cabra. Bueno, ara hi ha hagut moguda, no?, amb el Fiusti i el Nestí.
0: De fet, el Fiusti és el Nestí de tota la vida.
1: De tota la vida, i el Nestí només manté el branding, però sabe a ano, bàsicament. O sigui, no sap tan bé, vull dir.
0: Sí, sí.
4: Jo us trobo igual.
0: A tu trobes igual, els dos, el Fiusti i el Nestí.
1: Bueno, doncs tens un problema de criteri.
0: I, Pol, quin Nestí prefereixes? El normal o també hi ha el de maracuyà, que és nou, i d'altres?
1: Ah, ojo al de maracuyà.
4: El normal.
0: El de llimona.
1: El normal, sí.
0: Molt bé. Molt bé, Pol. I quina beguda tenim nosaltres per aportar-te les entrades, tio?
4: Un roncola.
0: No!
1: No, podria ser perquè ens encanta, per combatre el calor i per combatre el fred, però no és aquesta.
0: Home, però molt ben tirat,
1: Sí, sí. Enhorabona, Pol.
0: Adéu, Pol, que vagi bé.
1: A pronto.
2: Vols fotre a parir el teu ex? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM 93.8.
2: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vinc al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Esport.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil-Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa... O te la munta, on vulguis.

0: Maxi Flash. Només a Flash FM.
1: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Flash FM. Let's go! El poder del ritme. Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Una mica de droga al Flash Urban.
1: Dios,
0: de les mans del Mora i Zetangana.
1: Ens faria falta ara, eh?
0: T'ho imagines?
1: Vapor.
0: T'ho imagines? Vols tenir una cita, Tomàs?
1: Vinga.
0: Amb qui la tindries?
1: Pues mira, jo crec que amb una persona performativa o amb el meu gimbró, a que sí?
0: Molt bé.
1: Que és que la merda...
0: T'has faltat a la...
1: A drama, conyo.
0: La Princess Treatment.
1: A la Princess Treatment?
0: Claro.
1: Bueno, aquí en tenim una.
0: Tenim un pla per tu. Cada dia regalem una entrada doble per anar al Festival Cruïlla el dimecres 8 de juliol. Si vols anar-hi, truca'ns ara i ens has de dir quin és la beguda que utilitzes a l'estiu per refrescar-te.
1: Exacte, per combatre la calor, vale? Aquestes entradetes tan fresques que us aniran perfecte. El dia 8 de juliol al Cruïlla Fest. Gràcies al Flash Urban, eh?
0: Va, anem cap al telèfon.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Hola, bona tarda.
3: Hola.
0: No?
1: Vaya, mudo.
0: Hola, bona tarda.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Arión, muy buena.
0: Arión, ¿no? ¿On ets, tío?
4: De Les Planes, a Collserola.
0: A Collserola.
1: A Collserola, la cabra.
0: Que, escolta, quina beguda tens tu a l'estiu que te refresca?
4: La Coca-Cola amb gel i un bany a la piscina.
0: Molt bé, planazo, eh?
1: Molt bé l'accessori del bany a la piscina, eh? M'ha agradat molt la guinda de pastel.
0: Sí, perquè si no hi ha bany a la piscina no es fa la Coca-Cola.
1: No, saps? És inviable. I llimona, ets team llimona o te la pela bastant la rodanxa de llimona?
4: No, només amb gel.
0: Només amb gel.
1: Només gel.
0: I ja està. Molt bé. I després a la piscina.
1: Sí, important la piscina, si no, malament rai.
0: Em sembla un planazo, Arón. O Arión, o com et diguis.
4: Arión.
0: Molt bé.
1: És com Ariel.
0: Quina és la beguda que tenim a l'estudi per emportar-te les entrades, tio?
4: No sé, l'Aquarius?
0: No!
1: No era aquest Arión, però ben provat, tio.
0: Adéu, maco, que vagi bé.
1: Ciao.
0: Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Com et dius?
1: Ei, trempat.
5: Marc,
0: baixa'm el volum de la ràdio, sisplau.
5: Perdó.
1: No, tranquil.
0: Quina és la teva beguda per l'estiu?
5: Pues mira, un bon xampú sempre entra bé.
1: El xampú, que és la Clara xampú a Tarragona. És a dir, és la Clara, que és la cervesa amb fat de llimona, però a Tarragona.
5: Rattler,
1: sí, exacte, la Rattler, que és la barreja de birra amb el refresc de llimona. Doncs mira, el xampú és molt refrescant també, sí.
0: Ah, o sigui, la Clara a Tarragona es diu xampú.
1: Xampú.
0: Què dius?
1: És heavy, eh? Molt Crec bé. Que a Tarragona hi ha alguns llocs, no sé, de Lleida o alguna cosa així, em vol sonar.
5: A Lleida, sí, a Lleida. Sí.
0: Dius, a Lleida també?
1: Soc més català que
0: però que català que ets, Tomàs, per favor. Són els cargols. Molt bé, Marc.
5: Quin... Aquest fin de la plec.
0: Ah, la plec del cargol, és veritat. Sí,
1: és aquest fin de... És veritat, sí. Dios mío.
0: Escolta, quina és la beguda que tenim aquí a l'estudi per emportar-te les entrades?
5: Pues mira, jo crec que...
1: Ui, s'ha tallat la cobertura.
0: Un mojito, ha dit.
5: Un mojito.
0: No
1: és el mojito.
0: No és el mojito.
1: Per què pensen que som tan alcohòlics, la gent? Bueno, és que ho sap,
0: clar. La veritat, sí. Hola, bona tarda.
6: Buenas.
0: Hola, com et dius tu?
6: Hola, me llamo Daniel.
0: D'on ets, Daniel?
1: Dani.
6: Jo de Tarragona.
0: Vale. Xampú.
6: Sí, de Tarragona, un xampú.
0: Molt bé.
6: Però... Mi bebida no es el champú, es una buena rubia, que no mienta.
1: Una buena rubia, supongo que la cerveza en general, ¿no?
6: Sí, pero que no mienta, ¿eh?
1: Sí, ya hemos escuchado el chiste cuñao.
0: Está mal cuñao.
1: Pero que,
0: por favor.
1: ¿Quin format de rubia que no mienta te agrada más? ¿De botellín, de caña, de tirador? ¿Qué te mola?
6: De botellín, sí.
0: Botellín.
1: El Quinto, sí. O la de 0,33? Perquè el Quinto és molt...
0: Joder, si callen cerveses, macho. M'estic farejant.
6: La de 0,33.
1: Ah, la gorda. Vale.
0: La gorda, què vol dir?
1: Sí, el botellín de 0,33. Després estan els Quintos.
0: Vale.
6: Una rubia gorda, sí.
0: Per Dios, favor.
1: Una rubia gorda que no mienta.
6: Una
0: rubia gorda.
1: Que no mienta. Això ho està dient l'oient, eh? Ara no som aquí gordòfobos, però ja.
0: Només faltaria. Molt bé, gràcies. Ah, no, digues la beguda que tenim nosaltres.
6: El Nestit.
1: No, lo siento, campeón, no es el Nestit.
6: Me cago
1: en todos. Adiós.
0: Oh, broma. Hola, bona tarda.
7: Hola, bones.
0: Tu com et dius?
7: Héctor,
0: a veure, quina beguda veus tu a l'estiu?
1: Ei, tio.
7: A mi m'agrada molt el granissat de llimona, 3/4, i l'últim quart amb una cerveseta.
1: Ah,
0: oh.
1: Com se li diu això? Té algun nom, a Mallorca o alguna cosa així, em vol sonar? No, és la pomada, però la pomada porta ginebra, no?
0: Ah, sí? Ni idea.
1: Crec que sí.
0: Ah, vale.
7: No sé, no en tinc ni fava, com se li, però està boníssim, xic.
0: Tu d'on ets, Héctor?
7: De Lleida.
0: A Lleida feu això normalment o ho fas tu sol?
7: Bueno, és que depèn, un ball de vacances, doncs mira, si me pilla.
0: Ho fas tu, jo crec.
1: Ell va per les terrasses, veu que s'obre granissat i un cul de cervesa i ho ajunta.
0: Va, dentro.
1: En plan vagabundo.
0: Molt bé.
7: M'ha pillat el truco, xic, collons.
0: Molt bé.
1: Vale, tio.
0: I ara quina beguda tenim nosaltres? Va, a veure si t'emportes les entrades.
7: Doncs el granissat, diré.
1: No, no era el granissat. Però m'ha agradat perquè la seva aposta era personal. Però no, has fallat.
0: Sí. Gràcies, Héctor, bueno, que vagi bé, tio.
1: Adéu, tio.
2: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: Justin Quiles i Canoa, això es diu Olvidar-nos de tot.
1: Olvidar-nos de tot. És moment d'oblidar-se de les coses, eh?
0: Hi ha una cosa que no oblidaràs pas.
1: Ah, no?
0: Perquè hi ha festes que acaben en llegenda.
1: Vale.
0: De la mà de DC de Flash FM arriba a la casita de Bad Bunny al Superclub Malgrat, sessió especial del Sergi Domena, acompanyat dels DJs Juan Esteban i Àlex Pacheco.
1: Les cabres, eh? El Pacheco i l'Esteban.
0: Molt heavy. El 23 de maig, això és ja d'això,
1: sí, sí,
0: a la casita del Superclub de Malgrat, llistes, entrades anticipades i zones VIP al perfil d'Instagram, que és DCO/Group, vale?
1: La festa que hi haurà aquest dissabte, eh? Dissabte, demà del Domena, amb tota la pesca, ja sabeu.
0: Ja ho sabeu. Vinga, venim cap al telèfon.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Hola, bona tarda, qui ens truca?
3: Hola, bona tarda.
0: Com et dius?
3: Joan.
0: Joan, des d'on ens truques?
4: Per favor.
3: De Lleida.
0: Vale, Joan, a veure, quina beguda tens tu per refrescar-te l'estiu?
3: A mi m'agrada una beguda que a molta gent no li agrada i a molta gent li encanta, que és l'horchata.
0: Horchata, dos vots per l'horchata.
1: És veritat que l'horchata és o t'apassiona o et sap a cul, eh? Hi ha molta gent que no és que hi ha punt mig, és veritat, eh?
0: A mi m'encanta l'horchata.
1: És brutal, sí. A mi em flipa.
0: Allà blanc i refrescant i perfecte.
1: Sí, sí, sí, sí. Mare meva. Oye, sabeu l'origen de la paraula horchata?
0: No.
1: Pues bro, com és dels Països Valencians, es veu que un rei d'allà de l'època tal va dir, això és or, xata. I no és broma, eh?
0: Ah, això és or,
1: or
0: home,
1: xata. Sí, sí, tio, de veritat, eh?
0: Molt bé.
1: És curiós.
0: Ho sabies, Joan?
3: Pues la veritat que això no ho sabia, Joan.
0: Pues, pues mira, ja has après algo.
1: Molt bé, cultura el programa, coño.
0: El programa més cultural que som, Joan, sí, de veritat, eh?
4: Oh. De locos.
0: Bueno, Joan, digues, quina beguda tenim nosaltres? A veure si t'emportes les entrades.
3: Jo apostaré per l'horchata.
1: Doncs no, no era la horchata.
0: A més, ja ho havien dit abans.
1: Sí, és veritat. Ah. Però bueno.
0: Adéu, tio, que vagi bé.
1: Pues te jodes i bailes.
0: Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Hola, tu com et dius?
4: Hola, capità.
5: Em dic Adam.
0: Adam.
5: Adam, sí.
0: Adam.
1: Adam i Eva.
0: Ah, sí. Vale.
5: Exacte.
0: Quina beguda et refresca tu a l'estiu?
5: A mi, el gazpacho.
0: Hombre, molt bé.
1: Molt bé, el gazpacho. M'agrada molt perquè són begudes en què Miquel i jo no pensem, però gazpacho, per exemple, molt cabra, eh?
0: Molt rico.
1: Molt cabra.
0: I molt sa.
5: Sí,
1: i per la ressaca...
5: Porta alguna coseta. Sí, sí, és nutritiu, també.
1: Que porta alguna coseta de què? En plan drogues?
5: Bueno, collons. No, cony. Tens vitamines.
0: Ah, vale.
1: És que, Miquel, no pares de pensar en drogues, eh?
0: Pues ja
5: que de veritat que sí, que m'has pensat, tio.
0: De veritat, eh? Tot el dia pensant en drogues.
1: Oye, i el gazpacho per la ressaca, és veritat que va superbé, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
5: Has de fer-ho. Tu treu tot. El gazpacho és el molejo, tio, no falla.
0: És veritat, és veritat.
1: Sí, sí, tot el raó.
0: Molt bé. I quina beguda tenim nosaltres, tio?
5: Cacaulat. Teniu cacaulat.
0: No.
1: No, no és el cacaulat.
0: No ens han pagat, en aquest cas.
1: Ho sento, capità.
0: Vinga. Adéu, Adam, que vagi bé.
1: Ciao, príncipe.
0: Hola, bona tarda.
6: Hola.
0: Hola, qui ets tu?
6: Mario.
0: It's a me.
1: Mario.
0: Mario, quina beguda et refresca tu l'estiu?
6: Malibú con piña.
0: Molt bé.
1: Ojo, Malibú con piña, vaya bebedón, eh? I per què, explica'ns, t'agrada l'alcohol molt, no? Mario, ets alcohòlic.
6: No, no, per això, perquè Malibú no puja.
0: Ah, vale, perquè vas cardant i no puja. Home, sí que puja, eh?
1: Home, de sobte estàs torrat al sol i dius, vaya tieso que vaig.
0: Home, sí que puja, eh?
6: Si posa molt, sí.
0: Mm-hmm.
1: Vale, vale.
0: Molt bé, tio. Quina beguda tenim nosaltres?
6: Sangria.
0: No és
1: no,
0: sangria.
1: No, no és la sangria, no. Puto guiri.
0: Adéu, que vagi bé.
1: Vinga, adéu.
6: Adéu.
2: Truca'ns ara al 93-545-6868.
0: M'he equivocat.
1: Ah, vale. Digui, quin error de novato, por favor.
0: M'he equivocat.
7: Hola. Hola, bona, era per trucar per lo de la beguda.
0: Estàs trucant a la beguda.
1: Per la beguda, sí.
0: I com et dius tu?
7: Àngel, de Tarragona.
0: Àngel.
1: És un dimoni, amb la seva beguda, en veritat.
0: I quina beguda el refresca tu a l'estiu, Àngel?
7: Aquí a Tarragona tenim la mamadeta. Que és
0: mamadeta?
1: Ojo, això m'interessa.
0: Què és la mamadeta?
1: Com és la mamadeta? Me la fas tu o la teva mare? Va.
0: Per favor.
7: Cabron. Granissat de llimona amb xartrès.
0: Amb què?
1: Amb xartrès. Que és,
0: que és?
1: És un alcohol, és un alcohol ataronjat.
0: Ah,
1: no?
0: Jo, és que jo a pijaries no en sé. Sí.
1: És un licor de taronja, bàsicament. És molt dolcet, vale. Sí, està molt bo.
0: La mamadeta.
1: La mamaduixa.
0: S'haurà d'anar a Tarragona a provar la mamadeta.
1: Sí, crec que les festes aquestes, les santes de Tarragona, crec que és molt habitual allà la mamadeta.
0: Però les santes no eren a Palamós?
1: No.
0: A Mataró?
1: Ah,
0: les santes sí. Són de Mataró.
1: I a Tarragona com es deia, Santa, les festes?
0: Santa Tecla.
1: Tota la raó, m'he equivocat.
0: No eres tan català, petit.
1: Perdó, he perdut aquí al nord.
0: Molt bé, la mamadeta.
1: Pues venga, l'apuntem. Per cert, tu, quina beguda creus que tenim aquí amagada per endur-te les entrades pel Festival Cruïlla, bro?
7: Crec que teniu un suc de pinya.
0: No!
1: No és el suc de pinya. Però mira, ningú ha tocat el món dels sucs, eh? Potser és bona idea.
0: Gràcies, mamadeta, que vagi bé.
1: Vinga, xaval.
0: Adéu.
2: Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban.

0: Això es diu No se ve, Emilia, a través del Flash Urban, a Flash FM.
1: Detrás del humo ni de las luces, eh?
0: Res de res.
1: No es veu res. Bueno, algo es veu, eh? Cuidao.
2: No cansa. 93 545 68 68.
0: Que rius!
1: De res, de res, de
0: res. Hola, bona tarda.
3: Què passa?
0: Hola.
1: Tu qui ets?
3: Bona tarda, què passa, penya?
0: Com et dius?
3: Jordi.
0: El Jordi.
1: Jordi, el niño polla.
0: Jordi, des d'on ens truques?
3: Ja li gustaría a ese.
0: Hola.
1: Cuenta.
3: ¿Qué pasa,
0: amigo? A ver, ¿que desde dónde trucas?
3: Pues mira, estoy llegando a Vilassar, que tiene los niños de entreno, y voy por delante de Mataró para la misma.
0: Pues muy bien.
1: ¿Los niños que entrenan aquí a fútbol o qué?
3: Claro.
0: Baixa'm el volum de la ràdio, Jordi, sisplau.
1: Són el projecte econòmic de la família, eh? Vol que surtin com Messi i Ronaldinho, aquests nens.
0: Totalment, per favor. A veure, Jordi, què és el que et refresca tu a l'estiu?
3: Mira, jo... A lo mejor suena mariconada, pero yo lo voy a recomendar.
0: Por favor.
3: Mira, es una cerveza sin alcohol, tostada con un poco de limonada. Está...
1: Perdona, perdona, ¿eres gay o algo, tío? O sea, ¿en serio?
3: ¡Es una locura!
0: Cerveza sense alcohol amb llimona.
1: Però...
3: Sí, però la tostada, la tostada.
1: Sí, ah. Però la llimona és zumo de limón o en plan la rodaja
3: no,
1: de limón?
3: No, limonada, Fanta de limón.
1: Ah, Fanta de llimona, vale, vale.
3: Por lo menos, yo qué sé.
0: Joder, és que és llarguíssim. Cervesa, torrada, sense alcohol, amb llimona. Molt bé.
1: A veure, no, malament no deu estar, eh?
0: No, no.
1: Perquè la birra torrada a mi m'encanta, també.
3: La combi perfecta.
0: Vale, vale. Molt bé, Jordi. I quina beguda tenim nosaltres? A veure si t'emportes les entrades, va.
3: Va, un destí, mismo.
1: No, no. Destí. Ho sentim, Jordi. Suerte en la pròxima.
3: Vale, va. No passa nada.
0: A veure, a més, ja ho han dit, un destí.
1: Sí, però això ho hem dit, que mai direm a la gent que no poden repetir. O sigui, de veritat, si no esteu atents al programa, és cosa vostra.
0: No me'n recordava què tenim i si ja ho he sé.
1: Vamos.
0: Molt bé. Hola, bona tarda.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, guapa.
4: Com et dius?
0: Com et dius?
4: Samantha.
0: Samantha,
1: però quina veu més suggerent que tens, no?
0: Samantha.
4: Gràcies.
0: Amb qui passaràs el finde?
4: Me'n vaig a Madrid sola.
0: Sola? I per què no puc venir amb tu a la maleta?
1: Per favor.
4: No, i tant. Te convido. Vaig a veure un podcast en directe.
0: Un podcast?
1: Hòstia, quin podcast vas a veure?
4: Vaig a veure al Movistar Center un podcast que fan a Reyes de Palique, es diu.
1: Ara, Reyes del Palique. Deuen xerrar molt, sí. No, els cabrons?
4: Sí, xerren, sí.
0: Samantha, però jo vull venir amb tu.
4: Pues vinga, convidat. Vale. Arribo demà al matí.
0: Vale.
1: Ui, però Samantha, una pregunta ara, en sèrio, sense pressió. Tu passes millor con los Reyes del Palique o amb el Flash Urban?
4: Amb el Flash Urban, sempre.
0: Ah, vale, quin susto.
4: Per treballar, per tornar...
0: Menos mal, quin susto.
1: Vale, ja estava patint.
0: Molt bé, Samantha. A veure, què et refresca tu a l'estiu?
4: Pues mira, el vermut blanc, el diumenge.
0: Molt bé.
4: Sempre cauen.
1: A més, el diumenge, m'agrada perquè és una dona de rutina, eh? El diumenge sempre acaba el vermut blanc amb unes olivetes i unes xips.
0: Que rica!
4: I unes bones gildes, també.
1: I la gilda és la cabra.
0: S'ha posat molt de moda, la gilda, ara,
1: tio. No, para, la puta gilda, eh?
0: Para, eh?
4: Sí, sí, ja està cara, està cara.
0: Ah, sí?
1: Està careta, sí, s'ha encarit.
0: Bueno, Santa... Ai, Santa, Samantha.
1: De Santa nada.
0: És que m'he apuntat Santa. Samantha, si vols...
4: Estàs nerviós, no?
0: Sí, si vols es menja amb les gildes aquest fin de a Madrid.
1: Per favor.
4: I tant.
0: Vale.
4: I convides tu, sí.
0: Bueno, tia, aquí la rica ets tu, eh?
1: No, però la Samantha després et convida a un bon massatge, eh?
0: A una gilda.
1: Sí, sí.
4: A un xuxi, a un xuxi.
0: Però bueno!
1: No vols el seu xuxu millor?
4: També, bueno, bueno.
1: Va forta.
0: Va, guapa, fes-nos un petó.
1: Ai, espera, que no ha dit, que no ha dit
0: ah, sí.
1: La... Clar, no han endevinat.
0: És que jo estava
4: pensant
0: amb la
4: següent. Ah, sí, que he de guanyar. Jo dic que la beguda que teniu crec que és el cafè.
0: No!
1: Però què dius? Un cafè per refrescar-te? Vaya estafa.
4: Amb gel. Jo què sé, amb gel.
1: Vale, sí,
0: jo l'he fet aquesta tarda aquí.
1: Ah, sí?
0: Amb una companya de l'altra ràdio d'aquí davant.
1: Amb l'Andrea Romera del Bac?
0: Sí. Sí. Sí. Exacte. Molt bé. Adéu, guapa, que vagi bé.
1: Adéu, capitana.
0: Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Qui ens truca?
1: Per favor.
5: Som l'Ingrid i la Judit.
0: Que guapes que són, de veritat, eh?
1: Sí, sí. A més, estan juntes sempre, tot el dia, eh?
5: També anem amb l'Àlex i la Carlota.
0: Ah, jo em quedo amb l'Àlex.
1: Nois, quants anys teniu?
5: 19.
0: Molt bé.
1: Vale, vale.
0: Molt bé.
1: Estamos.
0: Molt bé. Escolta, quina beguda refresca l'estiu?
5: A nosaltres un bon mojito sempre en refresco.
0: Molt bé, mojito.
1: Sempre en refresco. Vale. Sí. Mojito, els quatre, l'Àlex també, és que està molt callat, no parla res.
0: Que parli l'Àlex.
5: Sí, jo també.
0: Tu també, Àlex. Molt bé.
1: Fantàstic, Àlex.
0: Pues quina beguda tenim nosaltres?
5: Nosaltres creiem que teniu una llimonada.
1: No, tia, no és la llimonada. Però merci per provar.
0: Adéu, guapos, que vagi bé.
1: Adéu, Àlex.
0: Adéu, Àlex, un petó.
6: Adéu, adéu.
1: T'ho has vistat, eh?
0: Va, que si voleu demanar una broma telefònica ens podeu enviar un WhatsApp, que encara no he fet cap avui.
1: És veritat, ja sabeu, deixeu de trucar-nos, que no paren de trucar-nos, vale? I envieu el WhatsApp per demanar la broma, és el 699-69-69-69.
0: Tu envies un WhatsApp i dius a qui i quan li vols fer la broma.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: I nosaltres la farem així de fàcil.
1: Toma, que no va.
2: Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Jo vaig cap a Barcelona, vaig a un club liberal ara mateix.
2: Què espera, espera, què?
3: Què és swinger?
2: Per favor.
1: Bueno, anem tres amigues solteres.
3: Tres amigues solteres, aneu a follar-vos qui hi hagi.
1: Pues una parella, dos, el que sigui.
2: A veure, una cosa, el cotxe acaba en cinc, perquè el Miguel i jo ens animem, eh, digues?
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Por un pendejo no se llora. És el Manuel Turizo.
1: Ara qui sí plorarà són els putos nens.
0: Sí, perquè els nens han d'anar a dormir.
1: La puta cama.
0: Però bueno, si no van a dormir, que facin el que els doni la gana. Però sisplau, que no truquin al programa perquè nosaltres sí. No volem anar al carrer.
1: Sí, perquè si no hi ha represàlies que, bueno, que prealen el cap. Que
0: malament.
1: No t'agrada, clar.
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.
0: Va bé.
2: Fora no dormir, tu marxa i abraça els llençols. No deixis la ràdio, escolta'ns al llit, és hora de dormir.
0: Vamos.
2: No et facis la dormir.
1: Què sabem?
2: Saben que t'estàs amagant.
0: Ah, sí?
2: Agafa el pelús i vés a fer un on. És
3: hora de dormir.
0: Vinga, va, nens, a dormir, que ja és hora, que demà hi ha col·le. Vale? Vinga, vale. Arreando.
1: Bueno, podeu escoltar-nos, ja ho hem dit, però no truqueu, no truqueu-nos, vale? Si us plau, abstenir-se de trucar-nos.
0: Vinga, va, nova hora en marxa, a les 9 en punt, fins les 11, que anem a regalar entrades per anar al Cruïlla.
1: ¡Qué maravilla, hijo!
0: Què heu de fer? Ens heu de trucar, vale? I ens heu de dir, primer de tot, quina és la beguda que us refresca durant l'estiu quan fa molta calor.
1: Sí.
0: I segon, heu de dir, mira, quina beguda tenim nosaltres aquí a l'estudi i si l'endivineu, us emporteu entrades pel Cruïlla.
1: Toma ja, tenim una beguda amagada. De moment encara tenim molt de temps de programa, però si veiem que la gent no encerta, haurem de donar alguna pista més endavant.
0: Cuidao, home, clar, favor. Si no,
1: és el que tenim nosaltres. Clar, clar.
4: 93 no, 545 68 68.
0: Hola, bona nit.
5: Hola, buenas.
0: Hola, com et dius?
1: Hola, buenas.
5: Manel.
0: Manel.
1: Vaya Manela.
0: Des d'on es truques, Manel?
5: Des de Vilafranca del Penedès.
0: Molt bé.
1: Ok.
0: Què et refresca tu a l'estiu, Manel?
5: A mi, doncs, em refresca l'Aquarius.
0: Aquarius?
1: Aquarius, sí, sí. Molt d'esportista, no? També l'Aquarius, amb les sals minerals i totes les pollades que porta.
5: Sí, una miqueta.
0: Bueno, que porta més sucre que res.
1: La veritat és que sí.
0: La veritat, però bueno, bé.
1: Sí, sí. Però si fas una bona sessió de bici, el sucre també és bo, però és veritat que si un diumenge normal és massa.
0: I escolta, Manel, quina beguda tenim nosaltres a l'estudi? A veure si te'n vas al Cruïlla.
1: Tan, tan, tan. S'ha dormit.
0: Manel?
1: Manel? S'ha desmaiat.
5: Hola, bones.
0: Va, Manel, digues, quina beguda tenim?
5: L'Aguariut.
1: No.
0: No!
1: Hòstia, m'encanta perquè tothom aposta per la seva beguda, cosa que respecto i que valoro molt, però
0: no!
1: Altres coses, amic meu.
0: Hola, bona nit.
6: Hola, hola, bona.
0: Hola, com et dius?
6: Em dic Hassan.
0: Hassan.
1: Dios.
0: Des d'on et truques, tio?
1: A cabra.
6: De Llagostera.
0: Molt bé, de Llagostera.
1: De Llagost.
6: Exacte.
0: Hassan de Llagostera. Què és el que refresca tu a l'estiu, tio?
6: Jo, el Nestí.
0: Dos vots pel Nestí.
1: Nestí, però hem de recordar-ho cada cop.
0: Sí.
1: Nestí o Fiustí, que són diferents, eh?
6: El Nestí, el Nestí.
0: El Nestí, Nestí.
6: El clàssic.
1: És fidel a la marca, al logo, però en teoria el Fiustí és el que sap igual que el Nestí d'abans, eh?
0: Efectivament.
6: Bueno, em sap tot igual a mi, eh?
0: Em sap tot igual.
1: Ah, vale, se la perd. Sí, sí. Rúbies i morenes.
0: Hassan, el normal o el de maracuyà o algun altre? És que hi ha molts.
1: Sí, sí.
6: El de llimona, el de tota la vida.
0: El de tota la vida,
1: el Hassan. El de sempre. La veritat és que no falla, el Hassan.
0: Bueno, tia, a veure, digues la beguda que tenim a l'estudi.
6: Suc de taronja.
0: No!
1: No, no és el suc de taronja, però m'agrada perquè ha canviat de beguda. Bravo!
0: Gràcies, tia. Una abraçada. Que vagi bé.
1: Adéu.
6: Igualment. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu.
0: Hola, bona nit.
7: Hola.
0: Hola, com et dius?
7: Hugo.
0: Hugo, a on ets?
7: A Barcelona.
0: Vale, va, aquí. Què et refresca l'estiu, Hugo?
7: Al gazpacho.
0: Molt bé, dos vots per al gazpacho.
1: Hòstia, el gazpacho, com avança, amb molta força, no?
0: Sí, sí.
1: Collons.
0: Molt bé, Hugo. I quan, com t'agrada tu el gazpacho?
1: A la boca.
7: M'encanta así... Tiernito.
0: Tiernito, el gazpacho tierno, però, què vols dir això?
1: Tiernito, com un coixí o què?
7: Com la papilla.
0: Com la papilla. Ah, vale, vale.
1: Més dens, vols dir, no?
0: Que no sigui
1: més...
0: tan líquid. Dentito.
1: Més apureado, un poco puré.
0: Vale.
7: Sí.
0: Molt bé, Hugo, què tenim a l'estudi nosaltres?
7: Gazpacho.
0: No!
1: No! No, no és el gazpacho.
0: Adéu, tio, que vagi bé.
1: Adéu.
4: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.
8: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Romeo Santos y Prince Royce.
1: Dardos.
2: Dardos.
1: Darts.
2: Maki, dardos.
0: ¡Por favor! Algú juga a darts?
2: Vinga, juguem nosaltres als darts.
0: Va, anem a fer una broma telefònica perquè avui encara no hem fet cap broma telefònica i ens encanta fer bromes telefòniques.
1: Va, ja sabeu, recordem el número per si de cas, és el 699-69-69-69 i diu així: bona nit, sóc l'Àlex i m'agradaria fer una broma al meu company de pis que és, es diu Edwin. Té problemes amb la policia.
0: No.
1: Està a l'espera d'un judici per llançar bosses plenes d'aigua a persones. M'agradaria que li diguéssiu que sou de la poli i que l'esteu buscant. Bla, bla, bla, bla, bla. Bueno... Es diu Edwin Olmedo i tenim el seu número que ja hem apuntat i ara mateix doncs passem a marcar el seu telèfon per fer la broma telefònica.
0: Ai, Edwin, Edwin, Edwin. O com es digui. Edwin, Edwin?
1: Edwin.
0: Edwin.
1: És de Saragossa.
0: De Saragossa. Doncs vinga, anem a trucar fins a Saragossa a veure si ens agafen el telèfon. Clar, lo bo que Saragossa, com que no arriba a Flash FM, s'ho pot creure perfectament, saps?
1: Exacte.
0: Doncs vinga,
1: a veure. Jo sóc en Pau Pons.
0: Ai, hi havia una meva classe que es deia Pau Pons.
1: Hòstia.

0: Venga, va, Edwin.
1: Se te ha redirigido al buzón de
2: tornem
1: voz.
2: Tornem a trucar.
1: La persona a la que estás llamando
2: pengem.
1: No
2: está...
0: Doncs tornem a trucar a l'Edwin.
2: Sí, perquè o ens ha penjat o no sé, jo crec que és molt de penjar, no? Perquè molt ràpid ha acabat la trucada. Jo crec que ens ha penjat i deu pensar que és publi o promo, cosa pues, que no és.
0: A veure si amb una segona trucada pot veure que és algo urgent. Sí. I a veure si sí, que ens pot agafar el telèfon.
2: Vamos, chico. Muchacho, venga, Edwin.
0: Bueno.
1: Se te ha redirigido.
2: ¡Hijo de puta! ¡Ens ha penjat el Edwin!
3: Tornem a fer la última.
2: Va, la última i nos vamos, Julio.
3: Sí, sí o si no.
2: Sí, jo crec que pot funcionar, va.
0: Que vegi, ara sí que és molt urgent.
2: Sí, sí, Déu meu, ara sí que hi ha gent demanant bromes, mare meva,
0: sí?
2: És que, és que mare meva, no paren.
0: Hi ha dies o que no demanen res o hi ha dies que demanen 10.000.
2: Sí, exacte.

0: Pues nada.
1: Se te ha redirigido no, al
2: vale.
1: Botón.
2: A l'Edwin no vol agafar-nos el telèfon a la policia dels Mossos de Reus. Així que res, hem de seguir amb la vida, malauradament.
0: Bueno, pues la bona notícia és que podem parlar amb vosaltres.
2: Sí, això està bé.
0: Ja tenim el telèfon obert per vosaltres.
3: Toca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Hola, bona tarda, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
4: Cristian.
0: Cristian, des d'on ens truques?
4: Des de Terrassa.
0: Molt bé, Cristian de Terrassa.
2: Cuéntanos, príncipe.
0: Què et refresca tu a l'estiu?
4: Em refresca molt a l'Aquarius.
0: Aquarius.
2: Aquarius porta com 4 bots, no, bro? Ara que sí. Ho penso. O 3, o mínim.
4: Aquarius de limón, sobretot.
0: Jo no la tenia apuntat, Aquarius. Segurament. Ah, sí, sí, dos sí. Cops, dos cops. Dos cops.
2: Ara tres o no?
0: Ara és el segon.
2: Ara és el segon?
0: L'únic que han dit molts Aquarius que la gent es pensava que teníem Aquarius.
2: Tens tota la raó. Saps? Tens tota la raó, Miquel.
0: Ah! I, tio, Cristian, quina beguda tenim nosaltres?
4: Tinto de verano.
0: No!
2: No és el tinto de verano, Don Simón. Ho sento, amic meu.
0: Vinga, pues s'ha enfadat.
2: S'ha enfadat, vaya tonto. 93.

0: Sou estudiants d'aquí, de la presó?
1: Per favor!
0: Però sembla que tenen 40 tacos. Què, estudiants?
2: No treballem.
0: Però podeu parlar un? Podeu parlar un només, conyo?
3: Perquè si no sembleu gallines.
2: No podem, no podem. Sembleu gallines. Som un trio, estem bones nuits.
3: Esteu desnuts?
0: Despullats.
2: No, encara no, encara no, home.
3: Passa'l.
4: Estàs boníssim.
2: No, no, no tant.
3: Ja està boníssim.
0: Oye, podeu deixar xupar-vos les polles allà mentre truqueu?
3: Podeu parar!
0: Que ens feu enveja.
2: I és la meva dona, aquesta, tu et penses, eh?
3: La teva dona...
2: Si foteu un bolet...
3: No, no, no piquis a la teva dona, eh?
0: La teva dona...
2: No, una mica.
3: No, ni una mica. No.
0: És que la seva dona... No, collo, que pesaus que són, eh?
3: No podeu callar, sisplau.
0: Sisplau.
4: Mira, ja parlo jo, que sóc l'amiga.
3: Menys sí. Mal.
0: Hòstia, l'amiga que fuma molt, eh?
4: La soltera.
2: Li hem de fer cas o no?
3: A veure,
0: està soltera? No m'estranya.
4: Sí. Amb aquests amics no llegaré mai.
3: Li ha fet gràcia.
2: No, bueno, va, no gaire.
3: Què us refresca a vosaltres l'estiu?
0: Un lefazo.
2: Pues, un lefazo, que guarro que ets.
3: Bueno, pues sí.
0: Perdó. Va, dieu la beguda, coño, perdó.
3: Però pots dir la puta beguda.
2: Os dile el lefazo, una leche merengada.
3: No, una leche merengada.
4: Una estrella Galicia ben fresca.
3: Vale, per tant, la cervesa.
4: Què vols que te diguem?
3: La cervesa.
4: Mira, tenim una amiga que ho ha deixat amb el novio i volem fer-li el millor regalo.
3: I quin
4: ara te parlo jo sola sense ell.
3: Vale, i quin és el regal?
4: Perquè me'n vaig d'en veig perquè...
3: Però quin regal li vols fer?
0: Podeu parlar?
4: El que el està parlant amb tu.
3: I
4: t'estim escoltant.
5: Dili, dili. Una polla així de gran.
4: No? El veu on no, t'ha trucat. I li fem el millor regal d'estar parlant amb la nostra amiga. Aquí
3: però pots callar? El regal és una polla així de gran.
4: No, jo sóc l'amiga i no vull una polla així de gran.
0: No, però és que l'amiga amb aquesta veu sembla que tens la polla així de gran.
3: Acabes de dir?
2: Dios, home, veus com són uns faltats?
0: Mare
4: meva. Sí, és aquest noi tan...
3: No pots callar.
4: Menos mal que alegres a la meva amiga, menos mal.
3: Bueno, guapos, que vagi bé, vale? Ah. És que és impossible seguir
0: la conversa. No, saps el pitjor tot que diu, menos mal que li agrades a la meva amiga, ha dit. A nosaltres no ens agrada la teva amiga.
3: Vomito.
0: Per favor.
3: Bueno, si voleu, podeu venir a la nostra barbacoa.
0: Hòstia, sí, que avui no hem dit res de la barbacoa. Ja sabeu, estem muntant la barbacoa Flash Urban. De moment som ni més ni menys que 66 persones que hi ha al grup, vale?
3: Molt bé.
0: Mare meva. Estem decidint ja el cap de setmana i sobretot la ubicació l'hem de decidir i és per això que necessitem que ens aviseu ja amb temps si és que voleu venir. Només heu d'escriure al 699-69-69-69 i dir-nos que voleu venir a la barbecue de Flash Urban.
3: Envies un WhatsApp i dius, jo vull venir, i ja està.
0: Així de fàcil.
6: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: Andorra. Flash FM 93.8.

Flash FM Andorra, la ràdio dance líder. 93.8 FM. Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: al Quevedo i Elvis Crespo amb això que es diu La Graciosa. Que rico.
1: Oi, que gracioso, de verdad.
0: Què estaves fent, Tomàs?
1: No, estava aquí amb uns papers mirant els documents, el guió del programa i tal.
0: Ah, vale, perfecte. Sí. Vols una cita?
1: A veure, deixa'm endevinar.
0: Amb qui?
1: Amb el Jim Bro,
0: sí?
1: I amb una persona performativa.
0: Sí,
1: vale.
0: I la Princess Treatment.
1: I la Princess Treatment.
0: Això mateix. Bueno, pues ho pots fer-ho el dia 8 de juliol, que és un dimecres, per cert,
1: sí,
0: al Cruïlla, i avui regalem entrades per anar-hi.
1: Vinga, va, que tota la setmana estem regalant entrades dobles al Baix Urban fins al dissabte. El dissabte també regalarem entrades dobles. Home, clar, a casa por la ventana.
0: Que bé. Doncs si vols anar-hi, ens has de trucar ara mateix i ens has de dir, primer de tot, quina és la beguda que et refresca l'estiu.
1: Sí.
0: I segon, quina beguda tenim nosaltres a l'estudi.
1: Vinga, va, tenim una beguda refrescant, a priori, per combatre la calor aquí a Magatet a l'estudi. I si l'endevineu, doncs així de senzill, us emportareu l'entrada doble per anar al Cruïlla.
0: Va, anem cap a telèfon.
2: Truca'ns ara.
1: Salvador
2: Illa. 93-545-68-68.
0: Hola, bona nit.
3: Hola, buenas.
0: Hola, com et dius tu?
4: Hola, buenas.
3: Bien.
0: Biel.
3: Guillem.
0: Guillem, perdó. Uau, vaya sordo que estic.
1: No, no, clar.
0: Guillem, des d'on ens truques?
3: Des de Terrassa.
0: Molt bé.
1: Súper.
0: I quina beguda et refresca tu a l'estiu?
3: A mi a l'estiu, doncs, l'aigua mateix.
0: Aigua.
1: Mira,
0: vaya soso.
1: Ha hagut de passar una hora i 26 minuts perquè algun oient digués àudia...
0: A mig programa.
1: A mig programa. A veure, sí que és cert que l'aigua està bé, eh?
0: Sí, no, no.
1: Vull dir, refrescar, refresca, però no ve... Quan tens molta calor, això que dius, buah, necessito algo tal, aigua potser, bueno...
0: El agua para los patos.
1: El agua para los peces, 100%, eh?
0: Molt bé. Escolta, Biel, no, perdó, Guillem.
1: Guillem, per favor, a tu t'agrada el Biel?
0: Hòstia. Quina beguda tenim nosaltres?
3: Un granissat.
0: No
1: és el granissat. Oye, haurem de donar pistes, que si no la gent no l'endevina ni de polla, eh? La beguda que tenim aquí.
0: Gràcies, Guillem, que vagi bé. Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Tu com et dius?
5: Com voleu que em digui?
0: Hòstia. Ah, bueno, clar, com que canviem el nom a la gent.
1: Què estàs fent ara? Un poco de putita, no? ¿Cómo quieres que me llame? No, no, la veritat.
5: Alejandro.
0: Que... Àlex.
1: Àlex, mira.
0: Des d'on ens truques, Àlex?
5: De Martorell.
0: Molt bé. I a veure, quina beguda et refresca tu a l'estiu?
5: Una bona cervesa.
0: Una bona cervesa.
1: Una bona birra. Birra estàndard, eh? Sense xampús ni tonteries, no?
5: Sí, sí, la que sigui.
1: Ah, la que sigui?
5: Sí, sí.
0: Tercera vegada que ens diuen birra.
1: Sí.
0: Encara és... guanyarà.
1: No, no, veuràs tu.
0: Molt bé. Molt bé, Àlex. I quina beguda tenim nosaltres, a veure?
5: Suc de taronja.
0: No, a més ja l'han dit.
1: Ja l'han dit diverses vegades, Àlex. T'has equivocat, cabrón.
5: Bueno, malament.
0: Però bueno. Que vagi bé.
1: Merci per jugar. Adiós.
0: Va, que de seguida donarem la primera pista, perquè si no la gent no anirà al Cruïlla.
1: Sí, sí, és veritat que jo crec que ja tocaria donar-les, que de veritat no queda res.
0: Hola, bona nit.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Hola.
6: Hola, Paula.
0: La Paula.
1: Hola, Paulita.
0: Com estàs, guapa, Paula?
6: Molt bé.
0: Tens nòvio?
6: Nòvia.
0: Tens nòvia? Ah, vaja.
1: Dios.
0: Vaya bollera.
1: Vaya tortillera.
0: Per favor. Molt bé.
1: Ai, Paula.
0: Paula.
1: Dios mío.
0: Des d'on ens truques?
6: Des de Vic.
0: De Vic.
1: Big Dick. No, Big Dick no. Justament no.
0: No, justament no.
1: Justament avui, Big Pussy.
0: La bollera de Vic. Molt bé. Paula, què et refresca tu a l'estiu?
6: A mi una birra.
1: Ah, una birra. Però birra de tirador o d'ampolla? Bueno, ampolla, clar. No crec que ampolla li agradi molt.
0: No, ampolla no.
1: Sent lesbiana, no, clar.
0: Vaya cunyaos, de veritat, eh?
1: Ai, Dios mío.
0: O sigui, la birra en general, no, Paula?
6: Sí, sí, una estrella.
0: Com una bona bollera, clar.
1: Per
0: sí,
1: favor.
0: Va ben birra.
1: Ens perdoneu, no, que siguem tan estúpids, noies?
6: Sí, us perdoneu, no passa res.
0: Però si ahir vam estar parlant de lesbianes tot el
1: és
0: programa,
1: veritat.
0: Quasi.
1: Sí, és veritat. De fet, tenim un fòrum de lesbianes que parlem de tant en quant.
0: Ahir ens van passar 10.000, que més que avui.
1: Sí, és veritat, és veritat. Sí, que sí, tijeretes.
0: I no ens sentíem jutjats.
1: És veritat.
6: Molt bé.
0: Per cert, quina beguda tenim nosaltres?
1: A l'estudi.
6: Jo crec que Colacao.
0: Ja ho han dit, també.
1: Colacao... Però... Bueno, han dit cacaulat.
0: Ah, és veritat.
1: Hauria estat guai, el Colacao perquè ningú l'ha dit i és en plan així en pols, però no és el Colacao, col·lega.
0: Està greu.
1: Col·legon.
6: Ah, sí. Per res, encantat.
0: Adéu, guapes.
1: Adéu, machotes. Que vagi bé. Adéu.
0: Hola, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
7: Valerio.
0: El Valerio.
1: Dios, hasta abans es deia en Valerio.
7: Què passa?
0: Valerio, des on ens truques?
7: De Cardedeu.
0: De Cardedeu, fantàstic. Molt bé. A veure, quina beguda et refresca tu a l'estiu, Valerio?
7: Una bona birra.
0: Birra, vale, 5 birres. Tu,
1: però la gent no para amb la cervesa últimament, eh?
0: 5 birres.
7: Va, una cervesa ben freda, eh?
1: Com han dit abans, una rúbia que no mienta, no? L'oient d'abans que ha dit.
7: Mm. No, jo una buena cerveza.
0: Una buena cerveza, vaya cuñao. Molt bé. Molt bé, Valerio. I quina beguda tenim nosaltres?
7: No sé, un poco cursi, pero un bichí bien fresquito.
1: No!
0: No!
1: No és el bichí. It's not the bitch. Ho sento.
7: Gràcies. Gràcies.
0: Molt bé, Valerio. Estigues atent perquè de seguida donarem una pista, però tu ja no pots participar, per tant...
1: Clar. Va. Estigues atent per veure si guanya algú que no seràs tu, vale, Valerio?
7: Vale, perfecte.
1: Adéu, capità.
0: Adéu, Valerio.
7: Adéu, capità.
0: Vale, va, 4 minuts i donem una pista.
1: Vamos, vamos, vamos.
2: Les cabretes truquen al Flash Urban. 9-3-5-4-5-6-8-6.

0: Una noche en Medellín.
1: Chris MJ. Mira, Chris, una mica de cristal.
0: Va, que anem a donar la primera pista.
1: Hòstia, sí, és veritat.
0: De la nostra beguda que tenim aquí.
1: Nostra beguda. Correcte. Va, anem a dir, vale? Abans de donar la pista, direm que la cervesa ja s'ha dit 1000 cops, vale?
0: Sí, la cervesa portem 5 cops.
1: Per si de cas la gent no es confongui. Aleshores, és una beguda que habitualment es veu i que es veu de veure amb els ulls, amb una ampolla, vale?
0: Amb una ampolla.
1: Amb una ampolla i relativament petita, no és petita. En plan botellón, no és, vale. No, vale?
0: El rotllo botellín.
1: Botellín, així com molt elegant.
0: Molt bé.
1: I prou ja de pista.
0: Elegant, eh?
2: Bomba.
1: Prou ja de pista.
0: Doncs vinga, va, a veure qui s'anirà el Cruïlla. Vale, hem agafat les trucades, som-hi. Vamos. Hola, bona nit.
3: Vete, mazo.
4: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
4: Cristian.
0: Cristian, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau. Vaya sordo.
4: Ara, vinga.
0: Des d'on ens truques, Cristian?
4: D'aquí de Palamós.
0: Molt bé, de Palamós.
1: Vaya gamba.
4: De Palamós, Girona.
1: Sí. Merci, Cristian, merci.
0: Cristian, quina beguda et refresca a l'estiu?
4: Jo, a l'aigua amb gas.
0: Aigua amb gas.
1: Aigua amb gas?
4: Aigua amb gas.
0: Un bitxí.
1: Però quina marca?
4: La Vichy català, Vichy català.
0: Vale,
4: sí.
0: Molt bé.
1: És que hi ha aigües amb gas, hi ha aigües amb gas que són una puta merda, eh? O sigui, jo que tampoc sóc molt fan de l'aigua amb gas, però hi ha algunes que es nota que estan millor i d'altres que són fastigoses.
0: Jo Vichy me'n faig quan tinc ressaca.
1: Ah, sí?
0: Sí, quan tinc ressaca em
1: va bé, va bé, eh?
0: Molt bé, Cristian. Vale, quina beguda tenim nosaltres a l'estudi?
4: Vosaltres teníeu aigua.
0: No!
1: No, no, i a més,
4: no?
1: la pista que hem donat era molt poc de l'aigua, cabron. En qualsevol cas l'has cagat i per això no t'emportes les entrades, col·lega.
0: Adéu, Cristian.
1: Adéu.
0: Hola, bona nit. Ui,
1: s'han empalat.
0: El telèfon és obert, eh?
5: 93-545-6868.
0: A veure qui anirà el Cruïlla.
1: Estic nerviós, ja, eh?
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
7: Hola.
6: Roc i Núria.
0: Roc i Núria, molt bé.
1: Sou parella, no?
6: Sí.
1: És que feien una veu de parella pastisset que feia una mandra.
0: Enamorats.
7: Hola, som supermonos.
0: Quan porteu junts?
7: Anem al cinema junts.
6: Doncs portem ben poquet.
1: Ah, sí?
0: Quan? És poc.
6: Portarem un mes.
0: Un mes, només?
1: Hòstia, molt recent aquesta parella. I ja comenceu a fer trucades a l'Urban? Això és seriós, eh?
6: Has vist?
8: Sí, sí.
0: Vale. I com us va conèixer?
6: Ens vam conèixer farà 4 o 5 anys.
1: A un concert de rock?
6: De festa, de fet.
1: Però no de festa. Ah, de festa?
6: Sí.
0: I heu estat 4 o 5 anys sense ser res.
6: Correcte.
0: Que heavy.
1: I per què? Que teníeu altres parelles i al final us veu alliberar? O com anava el tema?
6: Jo sí que tenia una altra parella.
0: Hola! Oh,
1: no. Puto Roc, amb la Roca.
0: I escolta, Roc, i ho vas deixar amb la teva ex i de seguida vas anar amb la Núria?
6: No. Al cap d'un parell d'anys.
1: Ah, va fer el duelo 2 anys. Mm. Home... Però va
0: home,
1: ser sense...
0: massa llarg, 2 anys.
1: Sí, però ja us agradava o va ser a propòsit? No sé, com anava el tema?
6: Bueno. Allà va. Estava el tema.
1: Bueno, què?
0: O sigui, vau follar algun cop abans. Hòstia. De ser nòvios.
1: Li vas cardar el Roc?
6: Eh?
1: Li vas cardar el Roc a la Núria?
6: El Roquet.
0: El Roquet.
1: Hòstia, és bon nom per la pizza, eh?
0: És que la té petita.
1: Però Roquet m'agrada, per pizza, com a sobrenom.
0: Bueno, molt bé. Roc i Núria, a veure, qui us refresca l'estiu?
6: Digues.
8: Una estrella.
1: Una estrella. Mira, vale. Me cago en la puta. Acabem de dir fa 10 minuts que ja havien dit cervesa i que no era la cervesa.
0: No, però això és la pregunta.
8: No, però...
0: Ara, la seva pregunta.
1: Teniu tota la... Perdó.
0: És que avui el Tomàs està despistat.
1: És que és culpa meva perquè estic amb una estrella. Perdoneu.
0: Vale, ara sí. Què tenim nosaltres?
6: Un Bittercat.
0: No pot ser. Sí! Hòstia, Roc, ets molt llest, eh?
1: Ara bé, Roc, ara entenem com t'has follat a la Núria. Bravíssimo!
0: Efectivament, tenim un Bittercast.
1: Oye, t'he de dir que me n'alegro que se l'emporti aquesta parella perquè ja sabem amb qui anirà cadascú, perquè aniran els dos.
0: Espera, Roc, amb qui aniràs?
1: O amb la ex?
6: Amb la Núria, collons.
0: Ah, vale, quin susto.
1: No, però la Núria, la seva ex, no la de l'Ara.
0: Núria, tu vols anar amb el Roc?
8: Home, clar.
0: Ah, vale. Bueno,
1: no.
0: La Núria, per favor. La
1: Núria Mas Borde i mare meva, eh?
0: T'acabem de regalar unes entrades, guapa.
1: Sí.
6: Vale, que guai.
0: Pues no penseu que us agafem les dades i us agafem el que vulgueu.
1: Sí, els números també. Ojo, no coincidim allà. Els 4 i fem una orgia, que el Roc se'l veu molt liberal i la Núria també.
0: Fem una cosa, jo em quedo amb el Roc.
1: Ha rigut el Roc, eh?
0: Roc, què insinues?
1: Et vol ensenyar el Roquet.
0: Ah, sí? Molt bé, bueno, doncs no penseu que us aneu al Cruïlla, vale?
1: Vinga, xatos. Adéu, parequita.
0: Vale, ara ho han encertat i nosaltres què fem?
1: Ah, bueno, no, doncs seguim amb la pregunta. Quina és la beguda que més us refresca? I seguim amb el recompte i al final del programa direm quina és la beguda guanyadora, vale?
0: Molt bé.
1: Fantàstic.
2: Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban.

0: Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Jo vaig cap a Barcelona, vaig a un club liberal ara mateix.
2: Què espera, dius? Espera, què?
3: Vaya swinger!
2: Per favor!
1: Bueno, anem tres amigues solteres.
3: Tres amigues solteres, aneu a follar-vos qui hi hagi.
1: Pues una parella, dos, el que sigui.
4: A veure, una cosa, el cotxe acaba en cinc perquè el Miquel i jo ens animem, eh, ties?
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Flash FM. Són les 10. Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Les 10 en punt, nova hora en marxa fins les 11. Aquí a Flash FM, al Flash Urban. Avui que volem saber quina és la vostra beguda més refrescant de l'estiu.
2: Vinga, va, volem saber aquesta beguda que us fa combatre la calor de manera collonuda. Recordem, ja hem regalat les entrades dobles per anar al Cruïlla el 8 de juliol, però ara volem saber quina és la beguda més guapa per vosaltres.
1: Doncs vinga, va, telèfon obert al 93-545-6868.
0: 93-545-6868.
1: A veure quina beguda guanyarà, tot i que de moment va guanyant per golejada la cervesa.
2: La cervesa, la gran, la vieja confiable, no? La que sempre acompanya.
1: La bona.
2: La de verdad.
1: Hola.
3: Hola.
1: Hola, com et dius?
2: Ei.
3: Somacel.
2: Ei, Marcel.
1: Com et dius?
2: Hola.
1: Vaya pinga.
2: Ah, no, ha dit Somacel i ha penjat. Suposo que no tindria cobertura.
1: Vaya pinga. Bueno, va.
0: 93-545-6868.
1: Vinga, quina beguda et refresca molt a l'estiu. 93-545-6868, obert fins les 11.
2: Llame ahora y llévese nuestra aprobación.
1: Sí, perquè les entrades ja les hem regalat.
2: Ja les hem ben regalades. Sí.
1: Però bueno, que sapigueu que el dissabte tornem a regalar entrades, per anar al Cruïlla.
2: Al Cruïlla el 8 de juliol, dimecres, el dissabte tindrem entrades dobles.
1: El dissabte per anar al Cruïlla el dimecres 8 de juliol.
2: Plana, i ojo, que la que sonava era la Greta, que és la germana de la Musca.
1: Cuidao.
2: Està molt bé,
1: Està molt bé.
2: Molt bé.
1: Vinga, va, que algú ens truqui ara mateix, que ens truquen i ens pengen, tio.
2: A veure si voleu que guanyi una altra beguda, perquè de moment la cervesa és la que està davant de la nostra llista classificatòria. Han dit moltes orxates, també, han dit algú que ha caulat.
1: Dues orxates, dos nestis.
2: Sí, sí.
1: Hola.
2: No, no, no.
1: Hola.
4: Hola.
1: Hola, menys mal. Però és un nen.
2: Hola, hola niño.
1: Hola, nen.
4: Hola.
1: Però, nen, a tu t'hem trucat molt... Has trucat molts cops aquí,
4: Ja, bueno, però és que em bloquegeu sempre que
2: doneu... Ah, és el nen Baciletas.
1: És el nen passat.
2: És el nen gilipolles, sí, sí.

0: prefereixes.
1: El de Medusa, sí, de veritat, sí, sí, eh? Sí, sí. Mira que és cursi, però està collonut igualment, eh?
0: Quin mojito prefereixes, Judit?
2: El de menta.
0: El de menta, el normal.
1: Ah, l'estàndard.
0: Vale, vale. I el de Medusa no t'agrada?
1: La Medusa.
2: No, no.
0: És una clàssica, la Judit.
1: Sí, no, no, no vol tonteries. Ella ni floritures ni polles. Sempre vol l'estàndard.
0: Molt bé, Judit, doncs pues apuntem el teu mojito. Ai, amb qui t'agrada fer mojitos, a tu, Judit?
2: Això no se pot dir.
0: Sí que se pot dir.
1: Com, tia? Que no se pot dir? Però què estàs dient?
2: No, no.
1: Serà possible?
0: Tens nòvio?
2: Sí.
0: Ah, amb el teu nòvio t'agrada fer mojitos?
1: Ojo.
2: Sí, sí.
0: Ah, sí?
1: Com es diu el nòvio?
2: No, no té nom.
0: No té nom, el teu nòvio.
1: Anònim?
2: Sí.
0: No serà l'Emin Yamal?
1: Hòstia, per favor.
2: No, no.
0: Ah, vale.
2: No, no.
0: Està aquí al teu costat, el teu nòvio?
2: Sí.
0: Ah, vale. Ah. Podem parlar amb ell. No el vols passar?
1: Nòvio.
2: No, no vol.
0: Per què no?
2: Té vergonya.
1: A veure, que digui hola. Nòvio. Que digui hola, ni que sigui. Volem saber com té la veu.
3: Hola.
0: Hola, nòvio.
1: Ara entenem que no vulgui parlar. Vaja veu més ridícula.
0: Oh, oh. Ah! Ah! Ah! Bueno, guapos, que vagi bé.
1: Vinga, xavales.
2: Adéu.
0: Adéu, adéu. Va, que volem saber quina beguda et refresca l'estiu. 9-3-5-4-5-6-8-6-8.
1: La beguda refrescant de l'estiu. Truca'ns ara.
4: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: muchacha. Bonita.
1: Vaya muchacha, muchacha. Eh? T'agrada la muchacha, tu?
0: Sí.
1: La cançó,
0: sí,
1: la cançó.
0: Sí, la, sí, la cançó, ah, la cançó, la cançó.
2: Ai. Truca'ns ara. 93 545 68 68. La cadena le brillo locuro.
0: Vinga, va, quina beguda refresca l'estiu.
1: Vinga, va, truca'ns ara al 93 545 6868 i digue'ns-ho ara mateix.
0: Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
3: Gerard.
0: Des d'on ens truca, Geri?
1: Dius, la cabra.
3: Des de Valls.
0: El Gerard de Valls.
1: Jo, sempre li agrada molt a baix, el Gerard.
0: Com més a Valls, millor, Gerard.
1: Mira com riu el guarrete, molt bé.
0: Gerard, tu què et refresca a l'estiu?
3: A mi, l'Sprite.
0: Sprite, molt bé.
1: Sprite, ojo, l'Sprite és un infravalorat, però està que te cagues, eh?
0: L'Sprite que és el primer cop que surt aquesta nit, eh?
1: Sí.
3: Mira, algú havia de ser primer.
0: Sí, però l'Sprite la gent crec que ho té més relacionat amb fer cubates, amb fer gin tònics.
1: Hòstia, no? Molt, eh? Gin Sprite és la tipiquíssima. Sí, o Seven Up, que és una mica el mateix, no?
0: Ja quan arribes als 30, com un servidor, ja vas per allà, saps?
1: Vas a... Sí, gin tònic, també.
0: Sí, sí, sí, sí, vas cap allà. Clar. Però tu l'Sprite sol, Gerard?
3: Sí, sí, sol. Bueno, a veure, si l'acompanyes una mica, doncs també el pots acompanyar.
0: Molt bé.
1: Jo he de dir una cosa, poca gent ho sap, però clar, l'Sprite, quan millor està, és d'ampolla de vidre, tio. Es nota tant la diferència entre una ampolla de vidre d'Sprite i l'ampolla de plàstic o de llauna.
0: Rotllo a los webs.
1: Sí, exacte, a los webs. És que sap molt millor. Una beguda amb gas, amb vidre, és molt millor, eh?
3: Sí.
0: Jura,
3: sí,
0: tu, sí, sí, Gerard, tu... sí, li dóna la raó al Tomàs. Molt bé. Molt bé, tio, sí, sí, que vagi bé.
1: Adéu, Geri.
3: Bona nit.
0: Hola, qui ens truca?
4: Hola.
0: Hola, guapa.
4: Hola, guapo.
0: Com et dius, carinyo?
1: Vaya espatec.
4: Rosalía.
0: La Rosalía, tra-tra.
1: Et diu Rosalía?
4: La Rosalía. Sí, però soy cubana, no catalana, ¿vale?
0: Ah, és cubana, la Rosalía catalana. Ara cubana.
1: Com ens agraden les cubanes a nosaltres, eh?
0: Vaya cubana.
1: La Rosa, la cubana, ens encanta. El sàndwich cubanito està boníssim.
0: Clar, tu fas a Rosa la cubana.
4: A mi també m'agrada la Rosa la cubana.
0: Ho fas molt sovint, no?
4: Sí, claro.
0: La cubana, vull dir, la Rosa, la cubana.
1: Clar, la Rosa, la cubana.
0: Clar.
1: Que porta el plàtan...
4: Cubana,
1: El plátano frito, eh? Que la gente no le pone aquí en España.
4: Claro, es que no sabéis lo que es la Rosa, la cubana.
0: Clar, és l'arròs amb els ous ferrats i el plàtano.
1: I el tomàquet fregit, també.
0: Ah, la tomata.
1: I la tomata fregida.
0: Clar.
4: Sí.
0: Molt bé.
4: Molt bé.
0: Molt bé, Rosalía.
1: Rosalía, doncs què? Vols fer una Rosa, la cubana amb nosaltres o no?
0: Vale, va, adéu una.
4: Bueno, no sé, tendría que pensármelo, ¿eh?
0: ¿Por qué?
1: ¿Por qué? No te hagas la remolona.
4: No, no, es que los cubanos tenemos otras cosas en mente.
0: ¿Qué
1: como por ejemplo?
0: ¿Qué tenía?
4: Los catalanes no le van a las cubanas.
0: Ah, ¿no?
1: ¿Por qué no? No te agradem els catalans.
0: Els catalans no lliguen amb les cubanes.
1: Si tenemos mucha salsa para ti, hombre, ¿qué dices?
4: Que no, hombre, que no, que ya te digo yo que no.
0: ¿Tú has intentat lligar-te a un català i no has pogut?
4: No, al revés. Es que los catalanes no saben ligar con las cubanas.
0: Ah, no en saben, directament.
1: Això és que no ha estat amb nosaltres. Nosotros somos los mejores ligones del mundo, cubana.
4: Pues ya, tendría que ver eso.
1: Claro.
0: Què és el que li falten als catalans quan lliguen amb les cubanes?
4: Bueno, no sé, no voy a entrar en detalles.
0: No, sí, quieres entrar en detalles, hija, claro que sí.
1: Els latinos fan servir una paraula que ens falten als catalans i a molta gent del món, que és les falta sazón.
0: Sazón.
4: Sí. Claro, sazón y azúcar, como decimos los cubanos.
0: La salsa.
1: Como condimento, ¿sabes? Condimento, especias, este rollo, sí.
0: Per tant, per tu t'agraden els catalans, Rosalía?
4: Sí, yo estoy con un catalán, de hecho.
1: Ah, ¿y no le falta sazón?
4: No, sazón te lo pongo yo, tú tranquilo.
0: Molt bé.
1: Vaya cubana.
0: D'on és el teu catalanet, Rosalía?
4: De Girona.
1: Ah, de Girona.
0: Muy català no és, eh?
1: ¿Cómo que Girona?
4: Bueno, él sí, yo no, él sí,
0: no,
4: yo
0: pero,
4: no.
0: Pero es Girona, tía.
1: ¿Cómo que Girona?
0: Sí. Girona.
1: ¿Sabes dónde está Girona?
0: Claro. Vaya facha la cubana.
4: Cubana.
0: Cubana facha, hija, por favor.
1: ¿Y teniu fills? ¿Tenéis hijos o no, cubanita?
4: No tenemos hijos.
0: ¿Y por qué?
1: Unos cubanitos.
4: ¿Por qué no?
0: Clar, com seria? Cubana més català?
1: Clar, seria...
4: una mescla terrible, cubano.
0: ¿Cómo
4: más
0: que
4: català.
0: Terrible, no, tia?
1: Cubalà, seria cubalà.
4: Cubalà. No, terrible de bueno. Terrible
0: vale,
4: bueno.
0: Eso sí.
1: Es que ells fan servir terrible per algo bueno. És molt irònic, sí.
0: Madre mía, con las cubanas, tia.
1: Es que estos latinos nos lían la cabeza.
0: Por favor.
4: Claro.
0: Molt bé, cubana. Per cert, quina beguda et refresca l'estiu?
4: a mí el Aperol.
0: Aperol
4: Spritz.
1: Hòstia, sabes que per ser cubana no li pega res, no? Un Aperol. Un Aperol lo veu molt d'europea.
0: Clar, això és molt, molt,
4: ja,
0: molt italià.
4: Però,
0: molt italià,
4: claro,
0: no...
4: Això
0: és el tardeo de Flashback.
1: Clar, a ti te gusta una buena cerveza fresquita con un buen pan.
4: Un ron o un mojito.
1: Claro.
0: Cubana.
1: No, no,
0: clar,
1: va forta.
0: Cubana, ron cola.
1: Oye, no? Jo he de dir que no. Tinc moltes ganes que la cubana vingui a la barbacoa Flash Urban,
0: home,
1: eh?
0: Sí.
1: Si us plau. ¿Quieres venir?
4: Así, bueno, si me invitáis, pero claro. Yo voy acompañada, ¿eh?
0: Ah, acompañada de, claro. De sus tetas, voy a decir, de su novio.
1: De su novio, claro, del catalán de Gerona.
4: Sí, del catalán de Gerona.
1: Muy bien, cubanita. Pues oye, escríbenos al 699-69-69-69 y nos dices que quieres venir y te invitamos, de verdad, ¿eh?
4: Vale, muy bien, ya me lo apunto, ¿vale?
1: Adeu, venga, reina, un besazo.
4: Venga.
0: Adeu, cubana.
4: Adeu, adeu.
1: Adeu,
2: adeu. Envía'ns un WhatsApp. 699 69 69 60.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM 93.8.

0: Lentão.
1: Andorra 93.8
2: Flash FM.
3: Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: tiene sentido. És el BL.
1: El que no té sentit és el que farem ara mateix, eh?
0: Fa molt que no fem una broma telefònica, amb tots els respectes al món, en un restaurant xinès.
1: Exacte.
0: Fa molt, eh?
1: I ens encanta...
0: I la gent ho demana, eh?
1: I ens encanta quan ho fa la sexòloga.
0: Sí.
1: Però avui no tenim la sexòloga, tenim una altra persona que ara mateix farà una broma.
0: Vale.
1: I que està molt predisposada.
0: Hola, persona.
2: Hola.
0: Hola, persona. Vale, ara trucarem a un... Es dirà persona, vale?
1: Un xino.
0: Trucarem a un xino, vale? Sí. Un xino de...
2: Però truco jo com a persona, el xino.
0: Sí, tu estàs tancada al lavabo.
2: Clar. D'acord.
0: Vale?
1: Has d'estar histèrica. Al principi relax, però després t'has d'anar posant més histèrica. Saps
2: Val.
1: El que vull dir o no?
2: D'acord.
0: Clar, en plan, que estàs tancada al lavabo i que, sisplau, que vol sortir, que vol sortir sí. del lavabo, vale? A veure si trobo algun xiro, perquè clar, estic buscant xiros per la Costa Brava, pensava que n'hi havia més, però
1: busca
0: bueno.
1: Algun, jo què sé, per Ripollet o algo així.
0: Macao, Macao, Palafrugell.
2: Vinga, va, el Macao.
0: Macao, Palafrugell.
1: Macao, sabeu que és un lloc on hi ha els casinos on la gent inverteix més pasta del món?
0: Ah, sí?
1: És com Las Vegas, però de l'Àsia, i es deixen milions i milions, sí, sí, molt heavy.
2: Jo de tu no em fio de res. De fet, si un home us diu bon dia, sortiu a mirar si... És de dia o és de nit?
1: Molt bé. Tu vas amb la inseguretat ara mateix?
0: Vale, és un mòbil, per tant, a veure què surt aquí, però bueno.
1: Hòstia, va ser un particular, mare meva.
0: A veure si ens agafen el telèfon.
2: Qualsevol es queda tancada així, eh?
3: Macao.
2: Hola, hola.
3: Hola.
2: Hola, estoy llamando a Macao?
3: Sí, sí, dime.
2: Mira, es que me quedo encerrada en el baño.
3: Ah. Oh.
2: Por favor, ábreme. Es que estoy un poco nerviosa, porque hace rato.
3: ¿En el baño? En el baño no hay nadie.
2: Sí, sí, sí. O sea, llevo rato encerrada, te lo prometo. Estoy un poco nerviosa ya, no puedo más.
3: Al Macao de Palafrugell no puedes estar llamando porque estoy delante de los baños y están las dos puertas abiertas.
2: Te lo juro, ¿qué es este? ¿Qué, lo he buscado por internet? Estoy dando golpes y todo, deberías escucharlo.
3: En Palafrugell, me estás diciendo.
2: Sí, sí, seguro, vamos.
3: Es que están las dos puertas abiertas.
2: Aquí mira, no mira.
3: Ya, pero es que aquí no se ha escuchado.
2: Bueno, pero es que me estoy agobiando ya, un poco.
3: Dice que están llamando que llaman al Macao de Palafrugell, que hay alguien encerrado en el lavabo. Pues si lo veis vosotros, pero las dos puertas están abiertas de los baños, o sea que no...
2: ¡Hola! ¡Ayuda!
3: ¿Cómo están?
4: En el mar, ahora.
3: ¿No estás en el Marmara?
2: No, que es el Macao, que te lo juro que sí, he venido mil veces, mira.
3: Dice que están para Palafrugell y en el Macao, pero aquí no veo a nadie.
2: Y no abre el pestillo.
3: Pues creo que te estás equivocando de restaurante.
2: No, que te lo juro que he venido mil veces. Que sí,
3: ya,
2: que
3: pero
2: sí.
3: Que me lo puedes jurar, pero ¡ayuda! Que en el lavabo no hay...
0: Merda. Molt bé, ho hem fet molt bé.
2: Molt bé. Tenia les portes davant que li havia de dir.
1: No, sí, a veure, clar, què li anaves a dir? Pues, a lo mejor estoy en almacén, saps? Clar. Alguna cosa d'aquestes així random. Bueno.
0: Molt bé, ho has fet. Moltes gràcies, persona, per la teva col·laboració.
2: Gràcies, sí. Tenia moltes ganes de fer aquesta broma.
1: Mariona Córdoba, ho has fet.
0: Ai, Déu meu.
1: Bona cançó, la Xina.
0: No, sí, sí.
1: De veritat, és de les que més posem al programa i és normal, està guapíssima.
0: Sí, però feia molt que no feia una broma telefònica en un xinès. Vinga, va, anem a buscar... La teva beguda.
5: 93-545-68-68.
0: Quina és la teva beguda més refrescant de l'estiu, quan tens molta calor?
1: D'aquestes begudes que et serveix moltíssim per combatre la calor, només heu de trucar al 93-545-68-68 i confessar-ho.
0: Doncs vinga, va, truca'ns ara. Tens el telèfon disponible.
5: 93-545-68-68.
0: Direm cada moment. En segona posició tenim a l'Aquarius, el Mojito i el Nesty.
1: Sí.
0: Perdó, en tercera posició, això.
1: Vale.
0: En segona posició, l'Horchata, i en primera, de moment, la cervesa.
1: És que, mare meva, no esperàvem una altra cosa dels nostres oients alcohòlics, eh?
0: Com ha de ser.
1: Joder.
0: Hola, bona nit.
6: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
6: Leonor, no sé
0: la Leonor.
1: Como la reina, la futura reina.
6: Sí. Jo prendria una cerveseta ben fresqueta.
0: 7 vots per la cervesa, loco.
1: Mare meva, Leonor, vaya borratxa de la xatxa, eh?
6: Pues sí. Una abraçada per tots dos.
0: Pues sí.
1: Pues sí.
0: Home, Leonor, però volem saber quantes birres et fas a la setmana, tia.
6: No sé, 8-10.
0: 8-10 birres de la setmana?
1: Sembla molt. La gent dirà, hòstia, són moltes, però si vosaltres, oients, compteu les que us feu, de debò que no són tantes 10 cerveses a la setmana. No són tantes, eh?
0: Però veus cada dia, Leonor?
6: divendres, dissabte i diumenge.
0: Si en divendres, dissabte i diumenge et fas fins a 10 birres.
1: Sí, que es fa 3,33 periòdica al dia, perquè si només són divendres, dissabte i diumenge, doncs són 3,33 al dia.
0: Ah, molt, hòstia, les mates, molt bé.
1: Bueno, soc molt de sumar.
0: Molt bé, Leonor, un petó guapa.
6: Una abraçada.
1: Ciao, reina.
0: Hola, qui ens truca?
4: Hola.
0: Oh, hola.
1: Vaya tieso, tieso, tieso.
0: Com et dius?
1: Tieso.
4: Rafi.
0: El Rafi.
1: Rafi Nadal.
4: El Rafi.
0: Rafi, des d'on ens truques, tio?
4: De la cava.
0: De la cava.
1: Vale.
0: I què et refresca tu a l'estiu?
1: El cava.
4: A mi la Bolldam en sueps de llima.
0: Bolldam amb sueps de llima.
1: Hòstia, Bolldam i sueps de llima? Jo pensava que la Bolldam era en plan per iaios, rotllo que li agrada literalment la cervesa forta i res més, saps o no? Però sembla que aquest home ha volgut adulterar la beguda...
0: Però Bolldam...
4: En sueps, no en Fanta, en sueps.
0: No, ja, és una barreja una mica rara, no?
1: Bastant. Per què no fas estrella amb sueps de llima?
4: En plan... Que refrescant.
1: Bueno, és un home de contrastos, no? És com qui posa un cafè molt fort, una llet de cibada, per exemple, que això també hi ha de tot.
0: Mira que puja la Bolldam.
4: Un cafè curt i llet de...
1: Dios, dius, per favor. Té 7,2 graus la Bolldam, eh?
0: Dios.
1: L'estrella normal té 5,4 i la Bolldam 7,2. És una barbaritat.
4: Sí, no.
0: Ho confirma.
4: I la 1969, 6,4.
0: Rafi, una cosa, quantes Bolldams et pots fer a la setmana, tu?
4: Home, no em puc veure moltes, que la dona no em deixa. A mi toca veure de ser barates.
1: Jo he de dir que no li entenc una puta merda.
0: Que la seva dona no li deixa veure Bolldam.
1: Ah, vale. No. I llavors on te les fas? Al centre cívic amb els col·legotes jugant al parxís o què?
4: No, en dissabte i diumenge.
0: Dissabte i diumenge, molt bé.
1: Amagat a una capsa.
4: No, al vàter, al lavabo.
0: Al lavabo? Et tanques al lavabo i et cardes les birres?
1: Això és l'alcohòlic final boss, eh?
4: I llavors, què he de fer?
1: Què?
4: Ai, dels AirPods? Si la dona no em deixa.
1: Ha dit algú dels AirPods? És que jo no entenc res aquest home, de veritat.
0: Et poses els AirPods, et tanques al lavabo i comences a veure Bolldams al lavabo tancat.
4: Sentat a la tapa.
0: Sentat a la tapa perquè la teva dona no et vegi.
4: No, clar.
0: I ella es pensa que estàs cagant.
4: Home, clar, ho faig sorollets igual, però...
1: Mare de Déu.
0: Clar, va fent... Saps?
1: Sí, clar.
4: Molt bé, molt bé.
1: A mi, jo no ric, a mi em preocupa aquesta situació, però bueno, no sé, que la gent s'ho prengui.
4: Però és en dissabte i diumenge, ja, entens?
0: Com?
4: És en dissabte i diumenge,
0: molt
4: només.
0: Bé. Vinga, crec que és l'alcohòlic del poble, aquest home.
1: Sí, ojo, no anem amb ell de canyes, eh? Sí.
0: Adéu, Rafi, que vagi bé.
4: Vale, com va.
1: Xaval.
0: Adéu.
7: Sabem que ens has d'explicar alguna cosa. Truca'ns al 93 545 6868.

0: El Miquel Torres, això es diu 5 estrelles.
1: Molt bé, aquest hotel de luxe, eh?
0: Molt bé.
1: Per portar a qui vulguis.
0: On hi ha el Bad Bunny ara mateix? El aquí Bad Bunny. Al costat?
1: Sí.
0: Tenim el Bad Bunny aquí al costat?
1: Amb el Lau.
0: Ahir vam trucar al Mandarín i ens van penjar.
1: Que putada. Bueno, és que, és a dir, van contestar-nos.
0: Sí.
1: Vam començar dient que érem una empresa de massatges privats. Va dir que tot ok, la de recepció, però... Al moment en què vam dir el nom de Benito...
0: Ens va penjar.
1: Jo crec
0: a l'instant,
1: Eren directius de l'hotel, segurament.
0: Segurament.
1: No ho entenc.
0: Bueno, va, anem a saber quina beguda ha guanyat, tot i que, bueno, és de sobres, però bueno.
1: Sí, no cal dir que ho fem, però bueno.
0: Ens han dit begudes com... Bueno, és que han d'emplenar un minut, per tant, ho farem. Per tant.
1: Ah, bueno, clar, sí.
0: Ens han dit begudes com el xampú,
1: vale,
0: que és la Clara a...
1: Tarragona.
0: A Tarragona.
1: Hi ha zones de Lleida, sí.
0: La Coca-Cola, el granitzat de llimona amb birra, la cervesa torrada sense alcohol amb llimona, que aquí déu-n'hi-do.
1: Vaya peste.
0: La mamadeta.
1: Ojo, aquesta m'agrada.
0: Que no recordo què portava.
1: Era granitzat de llimona i xartré, que és un licor de taronja bastant dolcet.
0: Molt bé. Bueno, en tercera posició tenim dos mojitos, dos aquarios i dos nestis.
1: Bravo, menció honorífica per ells. Molt bé.
0: En segona posició... Quatre horchates.
1: Molt bé la horchata, eh? Molt bé la horchata.
0: Sí, sí, no m'ho esperava per res. I ha guanyat, per 7 vots,
1: Dios,
0: la birra.
1: Bravo.
0: No ens esperaven menys.
1: Jo, de veritat, m'encanta, perquè ens encanta la birra, però a la vegada em sap greu perquè dic, joder, mira, un programa que no direm coses d'alcohol. I
0: pues
1: finalment
0: mira, toma,
1: ha guanyat l'alcohol, com sempre.
0: Molt bé. Vinga, va, que anem a fer la 11.
1: Ai, Dios.
0: I ens en anem.
1: De una vez por todas, perquè demà no hi ha programa.
0: És veritat, és veritat.
2: Bona nit.
1: Hola.
2: En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
0: El 29 de desembre del 1933.
2: I el número de la sort, el...
1: Avui no fallo, és el 2!
0: No.
1: El 1?
0: No.
1: El 4?
0: No.
1: Me cago en la puta. El 7?
0: No.
1: El 8?
0: No.
1: El 10?
0: No.
1: El 9?
0: No.
1: El 6?
0: No.
1: El 5?
0: No.
1: El 3?
0: No.
1: Hòstia,
0: l'11.
1: És que, bro, i veus,
2: consulta
1: això,
2: si no ha resultat guanyador al teu venedor.
1: Més de 10!
2: Els 11 punès, o a través de...
1: Allà, robo!
2: Mi vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11.
1: Ah, bueno, clar.
2: 11. Ben jugat.
0: Que demà no hi ha programa!
1: Vamos, jodeos!
0: Però dissabte, sí.
1: Me cago en la puta!
0: Però demà no hi ha programa!
1: Vamos, hijos de puta, que os den!
0: Però dissabte, sí.
1: Mierda, pringamos nosotros.
0: Però demà no hi ha programa!
1: Vámonos!
0: Fins dissabte.
1: Ai, Dios mío.
0: Adeu!

0: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: FM. Estàs entrant en zona d'alta intensitat.

0: Jackson, baby. La maravilla. Psycho. El Gonzi. Yes, sir.
1: Flash.